0: Sentíem el recull Lieder eines fahrenden Gesellen o Cançons d'un caminant errant de Gustav Mahler. En sentíem, però, l'arranjament d'Arnold Schönberg que gravaven en aquesta versió que hem sentit el 1989 el baríton Jean-Luc Chaguignon amb el conjunt instrumental que dirigia Michel Veroz.
1: Nocturn.
2: Leos Janáček va compondre l'any 1923 un quartet de corda inspirat en la sonata Kreutzer, obra de Lev Tolstoi. És el quartet de corda número 1, sonata Kreutzer, que ens ofereixen els membres del quartet Gabrieli.

Fins aquí el quartet de corda número 1, sonata Kreutzer, de Leos Janáček, que el compositor txec va fer inspirant-se en l'obra La sonata Kreutzer, de Lev Tolstoi. Sentíem el quartet de corda Gabrieli.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música continua avui amb la Sinfonia Lírica per a soprano, baríton i orquestra, que és l'opus 18 d'Alexander Zemlinsky. La sentirem amb Soile Isokoski, soprano, i Bos Kophus, baríton, amb l'orquestra filarmònica Güzenich de Colònia i James Canlan, que és el director d'aquesta versió.

0: Aquesta era la Simfonia lírica per a soprano, baríton i orquestra Opus 18 d'Alexander Zemlinsky. L'hem sentit amb la interpretació de la soprano Soile Isokoski i del baríton Bosch Ophüls amb l'orquestra filarmònica Gysenig de Colònia, dirigits per James Conlon.
1: Catalunya Música. Nocturn.

De Francesc Pollença us convidem a sentir tot seguit el concert campestre per a clavecí i orquestra catalogat amb el número 49. Sentim-ne la versió de Ton Koopman, clavecí i l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam sota la direcció de James Conlan.

Francesc Poulenc és l'autor d'aquest concert campestre per a clavecí i orquestra FP 49 que hem sentit en la versió de Ton Koopman, clavecí, i l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam sota la direcció de James Conlon. És un enregistrament de l'any 1984.

0: Catalunya Música.
1: L'obra que us oferim a continuació és la serenata número 4 en la tonalitat de sol menor, que és l'opus 51 del compositor austríac Robert Fuchs. L'Orquestra de Cambra de Colònia, dirigida per Christian Ludwig, la interpreta tal com ara la sentim.

Aquesta serenata era la quarta en la tonalitat de sol menor, l'opus 51, del compositor austríac Robert Fuchs, un músic que va viure a cavall entre els segles XIX i XX. L'Orquestra de Cambra de Colònia la interpretava sota les directrius de Christian Ludwig.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Ens situem ara a la Sevilla de la segona meitat del segle XVIII amb el compositor Manuel Blasco de Nebra, d'aquí sentim la sonata per a teclat en si bemoll major, opus 1, número 2, una peça dividida en els moviments adagio i allegro i que sentim interpretada per Pedro Piquero.

una sonata que pertany a la col·lecció 6 sonates per a clave i fuerte piano, opus 1 del compositor sevillà. Sentíem el pianista Pedro Piquero.

0: Catalunya Música.
1: L'enregistrament que podreu sentir tot seguit a Catalunya Música és de l'any 1965. És la versió de l'Orquestra Filarmònica de Leningrad, dirigida per Yevgeny Mravinsky, de la Simfonia número 5 en re menor, l'opus 47, de Dmitri Shostakovich.

0: Aquesta era la sinfonia número 5, sinfonia en re menor opus 47 de Dmitri Shostakovich, i l'hem sentit en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Leningrad, dirigida per Yevgeny Mravinsky en un enregistrament del 1965.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Sentirem a continuació els quatre moviments per a quartet de corda, opus pòstum 81 de Félix Mendelssohn, en la versió del quartet Henschel.

Fins aquí els quatre moviments per a quartet de corda, opus pòstum 81 de Félix Mendelssohn. Sentíem els membres del quartet Henschel.

0: Catalunya Música.
1: El conjunt instrumental Europa Galante, que dirigeix Fabio Biondi, interpreta la versió que ara us oferim del Concerto Grosso número 6 en fa major del recull opus 6 d'Arcangelo Corelli.

Era el sisè dels concerts del recull Opus 6 d'Arcangelo Corelli, concerto grosso en la tonalitat de fa major que sentíem interpretat per l'Europa Galante, la formació instrumental que dirigeix Fabio Biondi.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bohuslav Martinu és el següent convidat a la Sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales, catalogat amb el número 271, una obra de l'any 1938 que ens ofereixen Isolde Zuslak, piano, Lars Gert, timbales i l'Orquestra Simfònica de Malmö sota la direcció de James de Priest.

0: piano i timbales, H271 de Bohuslav Martinu.
1: Catalunya Música.

Isolde Zuslak, piano, Lars Gerd, timbales i l'Orquestra Simfònica de Malmö, dirigida per James de Priest, ens oferien el doble concert per a dues orquestres de corda

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major opus 27 número 4 de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vanier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació amb Mateu Fletxa, el vell compositor nascut a Prades l'any 1481 i mort a Poblet el 1553. D'ell sentim una de les seves ensalades, aquest tipus de composició polifònica, d'estil madrigalesc, de caràcter festiu i humorístic i completament heterogènia perquè combina diversos idiomes, elements populars i cultes, dramàtics i còmics, i religiosos i profans. L'ensalada que sentim és la que porta per títol La guerra i ens l'ofereix l'ensemble Clément Jeannequin, que dirigeix Dominique Wyss.

S'acaba aquí l'ensalada La guerra, de Mateu Fletxa el Vell. Sentíem l'ensemble Clement Jeannequin, que dirigeix Dominique Wyss, un enregistrament de l'any 1997.

0: Catalunya Música.
1: La següent proposta que us fem a Catalunya Música és la de l'audició de les dues peces per a petita orquestra de Friedrich Delius amb l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Vernon Handley.

Eren les dues peces per a petita orquestra de Friedrich Delius, aquestes que ara sentíem interpretades per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Vernon Hanley.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ahir parlàvem precisament, ahir dijous 21 de maig, parlàvem de com els sons que ens embolcallen han inspirat en els compositors. I avui d'alguna manera també, perquè una de les coses que ens porta la natura és el so de l'aigua. I probablement l'estació de l'any en què tot això es fa més palès és en la que estem, en la primavera. Estem al cor de la primavera. Avui és divendres 22 de maig del 2026. Ara passa un minut ja de 6:45 del matí i probablement si ara mateix ens n'anéssim a passejar per determinats indrets de la natura, una de les coses que sentiríem és com els rius i rierols van baixant, sovint amb les neus foses de l'hivern. I vet aquí que aquest so d'aigua és veritablement inspirador. I ja no farem servir paraules més grosses com terapèutic, que també ho seria molt probablement. Vet aquí, doncs, que la natura i els rius han inspirat moltíssim i a partir normalment dels manantials d'aigua, dels caients d'aigua, sovint es van creant els rius. I això és el que ens descriu el poema simfònic que probablement esdevé un dels homenatges als rius més famosos de tota la història de la música i segur que ja l'heu encertat. Aquell poema simfònic que Bedřich Smetana va compondre el 1874, que estava destinat a formar part del gran recull de 6 poemes simfònics que Smetana va titular La meva pàtria i que ens narra precisament la gènesi, l'origen del riu Moldava fins que desembocarà en el riu Elba, passant per tota una sèrie d'indrets, com ara, per exemple, una cacera que s'està produint en un racó del riu, al costat d'una església on s'està fent un casament, en un moment a la nit per aigües estancades, finalment acabarà creuant la ciutat de Praga per acabar desembocant en el riu Elba, el riu que creua Alemanya en diagonal des del sud-est al nord-oest. Vet aquí, doncs, una pàgina preciosa que Smetana va construir a partir d'una melodia popular molt i molt coneguda, una melodia que té versions a gairebé tots els països d'Europa. Però vaja, segurament, la relectura que en fa Smetana com a tema principal del Moldava ha esdevingut la gran referència. Sentim ja el Moldava de Bedřich Smetana.

0: podríem definir com una versió de referència del poema simfònic al moldava, segon dels 6 poemes simfònics que integren el recull La meva pàtria, de Bedřich Smetana. És aquesta imatge descriptiva en forma de poema simfònic des del naixement fins al desembocament en el riu Elba del riu que passa per la ciutat de Praga, el riu Moldava. La versió que esmentàvem és la que van enregistrar l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Rafael Kubelik. D'alguna manera, aquest mestre txec es va convertir a la segona meitat del segle XX en el gran referent de la interpretació de la música txeca orquestral en aquells moments en què les grans discogràfiques marcaven una mica aquestes fites. I encara avui és possible visitar la tomba de Kubelik en el cementiri vell de Praga, que està situada en un lloc destacat. Bé, després de sentir el moldava i el seu redós, sentir també com ens prem la sensació de les aigües de la primavera, ara sí que ja podem deixar cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Sí, efectivament, el primer temps. L'espai més matiner de Catalunya Música. Estem molt contempladors de la natura i avui escoltant el so de les fonts, de les aigües. Quanta obra artística s'ha inspirat en les fonts, la literatura? Ostres, quanta poesia està escrita a l'entorn d'aquest símbol de la natura, d'on brolla l'aigua, essència de la vida i on probablement la intensitat del seu cabdal també reflecteix la diferència entre les estacions i, per tant, el pas del temps. Vaja, un niu d'imatges i metàfores inesgotable en mans dels artistes hàbils. De cop, hem recordat una de les poesies més tòpiques, probablement, o més repetides a l'entorn de les fonts. La podem llegir a la població d'Amer, a la comarca de la Selva, típic quartet de versos, així, en el més pur estil català. Diu, l'aigua que té aquesta font, tan bonica i tan galana, treu la set i encén la gana i cura els mals d'aquest món. Doncs, a veure, ja només es tracta de veure si les fonts musicals que us proposem avui tenen la mateixa capacitat que la font de Mer. I així, d'aquesta manera, podem, això, treure i curar tots els mals d'aquest món. I començarem amb la música d'un dels compositors dels temps de William Shakespeare, Thomas Morley. Sembla que va ser amic o conegut personal de Shakespeare. En el seu catàleg hi trobem tota mena de músiques dins de les formes d'aquell moment, finals del Renaixement, i entre elles hi trobem alguns madrigals preciosos, com aquest titulat Heart by a Crystal Fountain. Vet aquí una pàgina escrita a 6 veus. El text comença parlant d'una font de cristall on canten els ocells i apareixen nimfes i acaba amb els tradicionals versos de celebració que diuen Long life, fair Oriana. Visca la bella Oriana.

Que bonic el recurs final de fer esclatar les sis veus clamant llarga vida a la vella Oriana. Vet aquí, doncs, aquest madrigal preciós que hem pogut sentir en la versió de The Concert of Music, dirigits pel llautista Anthony Rulli. Heart by a Crystal Fountain, dur com una font de vidre, sis veus de Thomas Marley. Compositor, recordem-ho, coetani i fins i tot conegut, per no dir amic, de William Shakespeare. No podem saber el grau d'amistat que hi teníem, bàsicament per un argument de pes no hi érem. Però, si més no, aquí tenim la seva música. I un altre compositor que també ha utilitzat textos inspirats en fonts, directa o indirectament, és Franz Schubert. L'aigua apareix en moltes de les peces de Schubert. Només cal recordar, per exemple, totes les al·lusions als rierols que apareixen a la Vella Molinera, que és un leitmotiv de gairebé totes les cançons del cicle. Però nosaltres ens hem quedat amb una cançó anterior, a Dichene Millerin, a la Vella Molinera. Ens hem quedat amb un lied de 1817, basat en un poema de Matthias Claudius, An eine Quelle, que vol dir en una font. És una cançó breu, íntima. El piano imita, atenció, el murmurar suau i constant de l'aigua d'una font d'una manera molt lírica. Això és un segell de Schubert. Piano va més enllà d'acompanyar. Sempre és una part integrant de la narració. Mentrestant, la veu expressa un agraïment gairebé religiós a la natura.

Aquesta era la breu cançó, el breu lit, An eine Quelle, una font, Deutsch 530, de Franz Schubert, la versió de referència també Dietrich Fischer-Dieskau amb el pianista Gerald Moore. La música de Schubert dona pas ara a un fragment del ballet La Source, del compositor Ludwig Minkus. Bé, de fet, hauríem de... s'ha de precisar tot això. Aquest ballet es va estrenar a l'Òpera de París l'any 1866, per tant, de ple en els temps de Napoleó III, que avui recordem, ja sabeu, com el Segon Imperi. Va ser un ballet curiós perquè el van escriure conjuntament Minkus i Leo Delibes. Minkus va fer l'acte primer i l'acte quart i Leo Delibes va fer el segon i el tercer. Minkus, recordeu, és conegut per altres ballets com Don Quixot o La Belladera. La història de La Source, que vol dir La Font, és una història que ens parla sobre un conte oriental, el conte de Naila, que és l'esperit d'una font. I nosaltres el que farem serà sentir el final de l'acte primer, que és un dels actes que va musicar Ludwig Minkus.

Així s'acaba l'acte primer del ballet La Source, que vol dir La Font, un ballet de 1866, estrenat en ple Segon Imperi a l'Òpera de París, música de Ludwig Minkus, els actes primer i últim, i els dos actes centrals de Leo Delibes, com que hem sentit al final de l'acte primer, interpretat per l'orquestra del Covent Garden, dirigida per Richard Banning. La música, per tant, era de Ludwig Minkus. La Font, un ballet que ens parla del conte oriental inspirat en la figura de Naila, l'esperit d'una font. I és que avui ens estem submergint en la inspiració que les fonts, llegides en tota mena de conceptes, de metàfores, tenen presència en la història de la música i són una petita mostra només de quantes fonts musicals podem trobar en el catàleg musical de molts compositors. I ara li arriba el torn a Leos Janácek. Janácek, compositor txec, com és Smetana, com Dvořák. Janácek va compondre tres peces dins d'un recull que es va titular Les cançons de Hradčany. Són tres peces corals escrites per soprano solista, cor femení, amb acompanyament de flauta, travessera i arpa. El cicle sencer es va estrenar l'11 de maig de 1923 a la capital txeca, a Praga, i el compositor aleshores hi era present. De les tres cançons d'aquest recull de Hradčany, hem triat la del mig, La Font de les Llàgrimes, que sona així.

La font de les llàgrimes per cor i flauta travessera. Quina combinació més curiosa. Pertany al cicle de tres cançons de Harazzani i l'hem pogut sentir interpretada per el cor de cambra Accentus amb Raquel Magalhães, la flauta travessera, i tots sota la direcció de Peter Jelle de Boer. La música de Janácek ens acompanyava aquesta mirada d'una font de llàgrimes, aquest punt lleument trist que desprenia aquesta peça coral d'Ona Pas ara a una mostra coral també vinculada amb una font de la mà d'Eduard Elgar. La natura sempre va ser una força poderosa per Elgar. Fins i tot ell ho deia en alguna entrevista que se li va arribar a fer. En el seu catàleg hi trobem dues cançons corals, que són l'Opus 71. Elgar hi va treballar l'any 1914. Els textos que fa servir són d'un escriptor anglès del segle XVII que es deia Henry Vaughan. Nosaltres hem triat la segona d'aquestes cançons corals, Opus 71. Es titula precisament The Fountain, la font. El text parla, atenció, del silenci de la natura, només trencat pel so de l'aigua que brolla d'una font.

Pura poesia. Teníem la sensació, veritablement, d'estar just asseguts davant d'una font d'on brolla l'aigua i és l'únic so que trenca el silenci de la natura, a part, segurament, d'algun ocellet cantant per allà. Vet aquí aquesta pàgina coral d'Eduard Elgar, la segona de les dues cançons corals Opus 71, titulada The Fountain, la font, i que hem sentit interpretada pel Rodolphus Choir, dirigits per Ralph Albut. Ja veieu com els compositors ens van retratant les fonts. Hem tingut per ara ja unes quantes menes de fonts diferents i la que segueix se'ns torna a proposar una altra relectura. El cicle no ens hi podia faltar en un programa com el d'avui. Ottorino Respighi, ja sabeu, aquest gran compositor vinculat a la ciutat de Roma que va treballar durant la primera meitat del segle XX i que ens ha deixat unes quantes obres que esdevenen veritables homenatges a la capital italiana. Pins de Roma de 1924, Festes romanes de 1928, però és que abans d'aquests dos reculls de poemes simfònics, ja el 1916 havia completat Les fonts de Roma. És un retrat musical de quatre fonts típiques i tòpiques de la capital italiana en quatre moments diferents del dia. La font de Valle Giulia a l'albada, la font del Tritó pel matí, la Fontana de Trevi al migdia i nosaltres hem triat l'última, la font de Villa Medici al capvespre. Villa Medici, com a curiositat, és on es desenvolupava el famós Premi de Roma dels compositors francesos. Era la seu on s'ubicava precisament aquest famós cicle formatiu, el que avui en diríem un postgrau, que només hi accedien els compositors que treien la nota més brillant de composició del Conservatori de París. Per tant, la font de Villa Medici, que de ben segur va sentir moltes músiques de joves compositors francesos que van fer llargues estades en aquesta ubicació de privilegi des de la qual es veu tota la ciutat de Roma. I fixeu-vos que fins i tot Respighi ens retrata el capvespre melangiós de Villa Medici, on hi podem sentir piular alguns ocells mentre a la llunyania sona l'Àngelus. Des de Villa Medici es pot veure perfectament l'església de Sant Pere del Vaticà.

El so de l'aigua de la fontana de la Vila Medici al capvespre. Hem sentit com al costat del so de l'aigua que anava fluint de manera lleugera i discreta es anava fent de nit sobre la ciutat de Roma i hem pogut sentir fins i tot les campanes d'una església que tancaven

el dia. Pura màgia, aquest poema simfònic que tanca el cicle Fonts de Roma, que Ottorino Respighi va completar l'any 1916 i que va estrenar el 1917 a Roma mateix. Bé, avui això va de fonts i seguim. Per exemple, Karol Szymanowski també té una partitura que s'anomena Mites, el seu opus 30. És una partitura que va escriure per violí. Està format per tres mites, és a dir, tres poemes que inspiren cadascun dels moviments, i vet aquí que el primer de tots és la font d'Aretusa, la ninfa del grup de les Nàiades, que formava part de l'estol d'Àrtemis quan el déu riu Alfeu se n'enamora i la persegueix per tot el seu curs. Àrtemis, per salvar-la, la transporta a Sicília i la converteix en una font. Aquí tenim, doncs, aquesta història de la font d'Aretusa, musicada per Karol Szymanowski.

Era la música del compositor polonès Karol Szymanowski, sens dubte una de les figures més importants de la música polonesa de la primera meitat del segle XX. Sovint es fa referència a la seva mirada personal i se'l vehicula o vincula amb el corrent impressionista, però rellegit en clau, diguem-ne, del seu propi estil. Szymanowski era l'autor d'aquests tres mites dels quals n'hem sentit el primer, el mite de la font d'Aretusa per violí i piano. La versió era d'Alina Ibragimova, violí, i Cedric Stivergien, al piano. La música de Szymanowski ens ha fet viatjar cap a una font que, per cert, avui la font d'Aretusa la trobareu a l'illa d'Ortigia, a Siracusa, una font que raja gairebé arran de mar. Vaja, una excusa per viatjar, ara que ja l'hem coneguda a nivell sonor, a nivell del retrat que ens n'ha fet Szymanowski. Claude Debussy també és un altre imant de l'aigua que la fa sortir de maneres diverses en tota la seva música, des de la Catedral Submergida, un dels seus preludis, passant per tota mena de retrats, els que vulgueu, i fins i tot a la seva òpera Pelees i Melisande. Sorgeix aquesta òpera l'any 1902, va ser una escandalera bastant important a París, fins i tot el bisbe de París va dir que excomunicaria tothom que l'anés a sentir. És una òpera basada en l'obra teatral de Maurice Maeterlinck, una de les grans expressions de la literatura simbolista. I en aquesta escena de l'acte segon, que es titula C'est au bord d'une fontaine, aquesta escena on Pelees i Melisande estan al costat de la font dels cecs, una font miraculosa. És el moment on ella juga amb el seu anell de casada i li cau dins l'aigua. La música de Debussy reflecteix la quietud de l'aigua i la tensió continguda de la parella.

Aquesta era l'escena que us hem proposat de l'acte segon de l'òpera Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, aquest C'est au bord d'une fontaine. Hem pogut sentir, segurament heu identificat fàcilment, una joveníssima Victòria dels Àngels, al costat del baríton Jacques Janssen i també de l'Orquestra Nacional de la Ràdio Francesa, dirigits aleshores per André Cluytin. L'orquestra en molts moments anava retratant el so de l'aigua d'una manera magistral. Claude Debussy és un pintor de sons, un extraordinari impressionista, com ens demostra constantment en moltes de les seves obres. I més fons, aquesta per arpa. Albert Zabel va ser un arpista, compositor alemany que va viure durant la segona meitat del segle XIX, però no va desplegar la seva carrera alemanya, sinó que ho va fer a Sant Petersburg. Allà es va convertir en un dels professors d'arpa més coneguts i de més prestigi, i tot el repertori que componia, com és bastant habitual entre els músics virtuosos, anava destinat al seu propi instrument. I no cal que aneu gaire lluny, perquè l'obra que us proposem, titulada La Font, per arpa sola, és, vaja, una mostra de com descriure la sonoritat del brollar cristal·lí i del moviment de l'aigua d'una font, però a través de tota una sèrie d'arpegis, etc., constants, que en definitiva demanen un grau de virtuosisme dels intèrprets d'altíssim nivell.

L'arpista Gaëlle van der Noot ens interpretava aquesta mostra de virtuosisme posat al servei de la descripció d'una font. De fet, aquest és el títol de l'obra, La font per arpa, opus 23, original del compositor i arpista alemany Albert Zabel, que va triomfar, sobretot, a Sant Petersburg, on va esdevenir un dels professors d'arpa de referència. I l'última font que us proposem aquest matí, al primer temps a Catalunya Música, és una font que la tenim molt propera, la font del pati de la Casa de l'Ardiaca, que està just al costat de la Catedral de Barcelona. També hi sentirem la Tomassa, efectivament, la campana més grossa i més greu de la catedral. És l'homenatge que li va fer en forma de retrat musical l'any 1942, en aquell context de la Barcelona de postguerra, el compositor Frederic Mompou. De cop tindrem la sensació de passejar per la plaça

de la catedral Camí de la Casa de l'Ardiaca en plena postguerra, aquell 1942, amb tots els sons que li eren propis al moment i que encara hi són avui.

0: Frederic Mompou va incloure aquesta peça, La font i la campana, dins del cicle per piano titulat Paisatges. L'hem pogut sentir interpretada per Adolf Pla. La font i la campana. La font de la casa de l'Ardiaca i la campana és la Tomassa, la campana més gran i més greu de la catedral de Barcelona. Elements que hem pogut sentir perfectament en aquesta, l'última font que us hem proposat avui al Primer Temps a Catalunya Música.
1: El Primer Temps.
0: I el Primer Temps avui volem acabar amb una singularitat. Us imagineu 21 flautistes de bec professionals tocant junts el Moldava de Smetana? No és cap broma, això va passar. Va passar el 12 d'abril d'aquest 2026. Va ser a Cardedeu. Es va organitzar la primera flautada de bec de flautistes professionals de Catalunya. I eren pràcticament tots amb petites excepcions. L'origen de tot plegat va ser l'any 2013, quan el flautista Eloi Foguet va obrir un grup de WhatsApp format per tota aquesta totalitat de flautistes de bec professionals, tant en la interpretació com en la pedagogia de Catalunya. Aquest canal, a dia d'avui, depassa ja els 60 membres. I ja un temps més tard, el flautista David Campelo, el

2025 va descobrir un arranjament per 21 flautes de bec del poema simfònic al Moldava. I de cop se'ls hi va acudir: escolta, ja que estem connectats amb aquest canal de WhatsApp, per què no organitzem una gran flautada de flautistes professionals i toquem aquest arranjament per 21 flautes de bec del Moldava, d'Smetana, per cert, amb el que hem començat avui al nostre primer temps. I així va ser. El 12 d'abril es van reunir 25 flautistes a Cardedeu, dirigits per Andreu Brunat, van preparar la peça i es va oferir en una trobada matinal de gran èxit de públic. D'on surt aquesta transcripció que va trobar David Campello? Doncs bé, aquesta transcripció la va fer el compositor, arranjador i intèrpret de diferents instruments de vent nord-americà, Charles T. Warren, compositor nascut l'any 1952 i conegut amb el nom de Chas Warren. Ell va treballar durant 40 anys com a músic a Disneyland, a la costa del Pacífic. Vet aquí que en allà era un dels músics ambulants que anaven tocant en diferents àmbits, 40 anys d'ofici fent arranjaments de tota mena d'obres de jazz, etc, etc. Ell, a part de tocar clarinets i altres instruments de vent, toca la flauta de bec, és un col·laborador habitual de l'orquestra de flautes de bec de Los Angeles i va ser l'any 2023 quan per aquesta orquestra de flautes de bec de Los Angeles va fer aquest arranjament per 21 flautes de bec. Ens sembla un esdeveniment tan singular que hem aconseguit la gravació i la volem compartir perquè podeu gaudir-la tots plegats. 21 flautistes de bec, de fet en van ser 25, però hi ha 21 parts de flauta conjuntament fent sonar el retrat musical d'un riu més famós de tota la història de la música, el Moldava de Smetana.

0: I així, amb aquesta singular, curiosíssima versió per 21 flautes de bec a partir del poema simfònic El Moldava de Bedřich Smetana, arranjada per Chas Warren i interpretada per 25 flautistes professionals del nostre país en una trobada de flautistes de bec feta a la Fàbrica de Cultura de Cardedeu el 12 d'abril del 2026 i dirigits per Andreu Brunat. Així completem avui el primer temps i tornem demà, com sempre, els caps de setmana a 7:45 i dilluns puntualment en directe a 7:45. No hi falteu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

Les coses de vegades no són com voldríem. Ens preparem per sortir, tenim pressa i de cop un embús. Arriba l'inesperat i davant d'això el discurs mental pot disparar-se. Maleïm, ens preguntem per què no hem sortit abans de casa, per què no hem triat un altre camí. Però aquest mecanisme, en definitiva, ens porta a alimentar el malestar, remenar massa el brou fins que arriba a enganxar-se al fons de l'olla. I això no és altra cosa que resistència davant la incomoditat. Sé que és complicat, però i si en comptes de resistència apostem per l'acceptació? Perquè potser, si simplement acceptem que avui hi ha més trànsit i haurem de passar més estona dins el cotxe, ens podrem permetre mirar per la finestra, prendre'ns alguns moments més per respirar o, qui sap, sentir una mica més la ràdio i descobrir-hi algun tresor. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. És divendres 22 de maig i aquí arrenca Tots els matins del món. I com sempre ho fem donant-vos les gràcies de part de tots els membres de l'equip. En Pau Blasi, l'Alba Quinquillas, jo mateixa, Maria Montes, l'Ester Plana i aquí al meu costat l'Ester Pinar. Bon dia, Ester.
2: Bon dia.
1: Encara recuperant-nos d'aquest arranjament del Moldava, flautes de vent que ens ha regalat en Joan Vives per acabar el primer temps. Realment ha estat molt original i molt arriscat fins i tot.
2: Doncs
1: però
2: sí,
1: vaja.
2: Sí, sí.
1: Noves oportunitats i descobertes, que és el que ens proposa la ràdio i nosaltres que arrenquem aquesta nova edició del programa.
2: Doncs sí, una edició que us acompanyarà, ja ho sabeu, fins a les 11, amb molta música, però també en aquesta primera hora serà quan farem la nostra última immersió en l'àlbum de la setmana, aquest àlbum del projecte Imprinting de l'Acadèmia Bizantina que dirigeix Ottavio D'Antoni, que és un disc on hi trobem dues de les grans sinfonies de Mozart i Haydn, les últimes que van compondre, és a dir, la sinfonia Sinfonia Júpiter de Mozart i la Sinfonia Londres de Haydn. I arribarem a les 9 amb l'Anna Ponces. A la segona hora conversarem amb el director d'orquestra barceloní Daniel Montaner, tot i que ja fa molts anys que viu a Alemanya. Però avui el tindrem a l'estudi perquè aquest dissabte dirigeix el concert Sons de la Terra, al Teatre Fortuny de Reus, un concert que dimarts també farà al Palau de la Música Catalana i l'endemà al Centre Cultural de Valls. I tancarem el programa com fem cada 15 dies amb el pianista, compositor i improvisador Carles Marigó i el seu fantàstic guió. És la seva secció sobre la marxa.
1: Guió inexistent, pràcticament. Però és la màgia d'aquest espai,
2: sí,
1: que al final ell arriba, seu al piano, comencem a xerrar i passen coses.
2: Improvisem.
1: I tant. Doncs, a més, no voldríem passar aquesta introducció del programa sense felicitar la nostra companya Laura Ferrer Rozada pel premi que ahir va rebre dels Premis Ràdio Associació de Catalunya amb aquest premi a la innovació pel seu programa La Cinta de Möbius, pel premi a la, això com dèiem, innovació a l'hora de presentar el vincle entre les matemàtiques i la música.
2: Doncs
1: per
2: sí,
1: tant,
2: enhorabona.
1: Enhorabona.
2: A ella i a tot l'equip.
1: Molt bé, doncs sí, ahir ens acomiadàvem del programa amb l'últim disc dedicat a l'obra de Raquel García Tomás, amb l'OBC. Avui arrenquem amb una peça de les 8 que també és motiu de celebració. I és que tot just ahir es va publicar un nou àlbum dedicat als quartets de corda de l'alemanya Emily Meyer. Sempre és bona notícia quan arriba una bona gravació d'un repertori per reivindicar, i aquest és el cas. El segon volum que el quartet Constanze dedica a aquesta autora, clau en el panorama romàntic. Ens sentim, doncs, l'esquerzo del seu quartet en sol menor, opus 14.

0: Esther, que estàvem aquí amb la llagrimeta a punt, perquè la gent sàpiga que l'Esther no desapareix durant les seleccions musicals, que les comentem, que anem fent aquí la pel·lícula que van protagonitzar Brad Pitt, Julia Ormond i Anthony Hopkins, i que, si coincidim, creiem que hem de tornar a veure aviat.
1: Sí, et fan venir ganes de tornar-hi, una pel·lícula del 94.
0: Ja?
1: Tens quants anys, eh?
0: Ja ha passat tot aquest temps.
1: Això vol dir alguna cosa, Maria?
0: Doncs sí, que vivim intensament, deu ser. Doncs aquest track era The Ludlows, la presentació de la família protagonista.

Avui és divendres i, per tant, quan són... Passen 7 minutets de 9:15 del matí. Vol dir que arriba el moment d'entrar i, per última vegada, el disc de la setmana. Es tracta

0: Totalment, perquè fins en aquell moment el gran model de prestigi continuava sent Europa. Si volies escriure gran música, miraves a Wagner, a Puccini, a Debussy, si volíem enfocar-ho cap a una altra banda. Però Gershwin diu, no, la música popular americana també pot generar una gran obra lírica. De fet, m'agradaria llegir-vos uns fragments d'un article que va escriure el mateix Gershwin pel New York Times, on explicava el seu procés creatiu quan va escriure Porgy and Bess. És un article que ell l'anomena Rhapsody in Catfish Row.
1: Que és el nom del veïnat imaginari en què viuen els personatges precisament d'aquesta òpera.
0: Exacte. I Gershwin en aquest article hi diu: des de l'estrena de Porgy and Bess, sovint m'han preguntat per què l'anomeno una folk òpera. L'explicació és molt senzilla. Porgy and Bess és una història popular,

0: Doncs, Anna, hem parlat de quin era el posicionament artístic de Gershwin quan va escriure Porgy and Bess, però situem-nos en el context en què es va estrenar.
1: Doncs mira, som als Estats Units en 1935, tot i que ell va començar a treballar en aquesta òpera 10 anys abans, el 1925-26. És el context de la Gran Depressió, de la segregació racial legal. Podríem dir que segueix existint d'alguna manera, però que en aquell moment estava posada en paper. Uh-huh. Tensió social enorme. I Gershwin escull explicar la vida d'una comunitat afroamericana d'un suburbi del sud-est dels Estats Units.
2: Uh-huh. Un tema delicat encara avui dia.
1: Sí, i aleshores també ho era molt. De fet, Porgy and Bess neix d'una novel·la de Du Bois Hayward, un escriptor blanc,

0: fas massa lleuger i massa musicalero, perds aquesta densitat dramàtica que li dona a l'òpera, i és un equilibri molt delicat, i a Europa encara ens costa més trobar-lo.
1: Sí, de fet, tot i ser una òpera, l'estrena va ser en un teatre de Broadway.
0: Exacte. De fet, per dificultats de l'època, no? És a dir, per complir amb aquest requisit de que fos un cast 100% afroamericà, doncs la seva opció va ser estrenar.

0: i mobilitat del conjunt, per la suggestió de la música utilitzada i per la intel·ligència amb la qual s'ha muntat l'obra, Porgy and Bess és el millor espectacle que s'ha vist a Barcelona en els darrers 20 anys i probablement el que més sensació ha produït en els teatres europeus després de l'última guerra. Wow.
1: Doncs, Anna, tot i que va començar, com va començar aquesta crítica, que semblava que no començava gaire bé, déu-n'hi-do!
2: Sí, sí, és curiós, eh? També com moltes de les idees que planteja Montsalvatge en aquesta crítica ja les expressava Gershwin en l'article que va escriure al New York Times, com allò de no agafar els temes originals, sinó crear-los expressament, tot plegat, oi?

0: uns concerts titulats Sons de la Terra. Demà al Teatre Fortuny de Reus i també dimarts i l'endemà dimecres al Palau de la Música Catalana i a Valls, al Centre Cultural.
1: Molt bé, doncs ens quedarà això. I per tancar el programa, en Carles Marigó, que ja sabeu que mai no sabem què passa amb ell,
0: no,
1: però...
0: Que

0: a l'Auditori Pau Casals, que vaig acompanyar una soprano al piano i tocàvem unes cançons d'en Toldrà. I jo vaig quedar enamorat d'aquelles cançons. M'encantava. T'estic parlant d'ara fa 35 anys, eh? però encara recordo molt bé aquell concert i el bé que ens ho passàvem tocant aquelles cançons d'en Toldrà, sí, sí.
1: A més de Toldrà, el concert també inclou obres de Ricard Lamot de Grignon, Manuel Oltra i l'estrena d'un compositor reusenc, que aquí a Tots els Matins del Món el coneixem molt bé perquè és un dels

0: ella?
1: Això també és una molt bona pregunta, perquè el qui tingui realment la fórmula...
0: Que te la digui, no?
1: Pensa una cosa, una vegada ho parlava amb un director, les orquestres potser triguen 30 segons en decidir si els agrades o no els agrades.
0: Ostres!
1: Sí, va molt ràpid. I després, parlant amb un director bastant, molt més de renom, em va dir, mira, quan dirigeixo la Filharmònica de Viena,

0: Doncs aquí la tenim, aquest tríptic de la pell de toro per a piano i orquestra de Ricard Lamote de Grignon, una de les altres obres que també formen part d'aquest programa del concert Sons de la Terra. El pianista serà Daniel Blanc. Quina dificultat té aquesta obra?
1: Aquesta obra té la dificultat de que és molt, molt poètica. Val? Sembla un cliché, però no ho és. Això vol dir

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Viñas Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts

Que ara ens quedarem amb una bona tria de peces que comencen amb aquesta que ja tenim a punt. El tercer moviment, l'Scherzo de la segona sinfonia de Ralph Vaughan Williams. Música inspirada en la ciutat de Londres que interpreten els membres de la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool dirigits per Vernon Hanley.

El Londres de principis de segle era, com sempre, una ciutat atrafegada i Ralph Vaughan Williams ho recollia en aquesta sinfonia, a London Symphony, la número 2 en la seva producció. N'hem sentit el tercer moviment, aquest scherzo, amb Vernon Hanley al capdavant de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. I continuem el camí avançant en el calendari uns 20 anys fins a arribar al 1936. Passem d'Anglaterra a França i ens trobem amb el repertori d'Eugène Bozza, un autor que va dedicar moltes pàgines als instruments de vent. I, de fet, ara en sentirem un duet per saxo i piano. Una ària, lirisme, melanconia i, sobretot, la melodia que ens arrossega.

L'Scherzo dan la mort i la donzella, aquest quartet de corda de Franz Schubert, el número 14 en la seva producció, escrit en la tonalitat de re menor i que aquí interpretava el quartet Artemis. Ara mateix falten 3 minuts perquè siguin 11:15 del matí i continuem endavant amb la nostra selecció amb els jardins sota la pluja. Avui el dia aquí a Barcelona, si més no, és ben assolellat, però ens acostarem a aquesta postal sonora de Claude Debussy des del seu cicle Estampes. Però ho farem a través d'aquest arranjament per a arpa. L'interpreta Anne-Sophie Bertrand.

0: Doncs sí, amb aquest suspens ens deixa el primer moviment Allegro Maestoso del concert per piano de Clara Schumann. L'hem sentit en la versió que van registrar Alexandra Dariescu amb l'Orquestra Filharmonia dirigida per Tian Yilu ara fa gairebé 2 anys, el 2024. I precisament amb música de piano podem donar la benvinguda avui al nostre company, amic, estimat Carles Marigó. Bon dia, Carles.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ja estàs preparat? Ja has instal·lat tot el teu mobiliari?
1: Tot a punt per començar. Tot sembla molt improvisat, i ho és. Tota la part que diem, tot el que toquem. Però llavors volem enregistrar-ho per poder-ho compartir, i aquí és on ve la parafernàlia. Però ara, aquí som. Tinc moltes ganes de començar amb un refugi, no estava programat.
0: Pues, mira, és que m'encanta, perquè anava a dir això. Ens has preparat un guió que és cada cop més...
2: Que no cal ni que ens el mirem, Maria.
0: I ja diu, això no és el guió, però vull començar per aquí.
1: No, és que hem de començar a tocar. Vinga.
0: Doncs som-hi.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Ara ja sí que ens hem situat en aquesta secció.
0: I... Doncs avui comencem... És que avui vinc enxufat. Perquè va triomfar tant la secció de... Com era? Després en parlem, edició animals...
2: És a dir, que comences tu improvisant i després el text o la paraula li posem nosaltres i els oients.
0: Exacte.
2: D'això anava, després en parlem.
1: Per tant, estaria bé recordar les vies de contacte.
2: Abans de continuar. Sí. Que desordenat que està quedant això.
0: Vale, vinga, tornem a començar.
2: Va. No cal, no cal.
0: Benvinguts i benvingudes a Sobre la marxa.
1: Sobre la marxa.
0: Això és la meva...
1: Sí, la secció.
0: Vale,
2: ara anem a les subseccions.
0: Subsecció.
2: Això són els grans capítols de la cosa.
0: Benvingudes i benvinguts a Després en parlem, edició animals. Ai, hauríem de fer la capçalera. Bueno, no sortirà avui.
2: Seguim. Estem demanant molt, eh? Ja, el que hem de fer, Esther, sense que passi més d'un minut, és recordar
1: les vies
2: de contacte. WhatsApp del programa, 627 480 116. Em compliques molt la vida, si fas això.
0: Perdó. Però és que us
1: sí,
0: vaig
1: perquè
0: dir...
1: ja té problemes
0: no,
1: per recordar-ho.
0: No, m'han arribat del meu cap, eh? Tot gent que em proposa, dins del meu cap, que hem de posar la música, hem de fer una cançó, una melodia per...
2: Per les vies de contacte?
0: Sí, clar.
2: Això tots implica que me les hauré d'aprendre bé,
0: eh? Anem a fer una primera... Va, això no estava gens pensant ni...
2: No, jo puc llançar aquest paper, no hi ha?
0: Quin número era? No, digues, anem a inventar...
2: 627...
0: 627...
2: 480...
0: 480...
2: 116...
0: Vale, té ritme millor, no?
1: Sí.
0: Us veieu com de cantar una melodia sobre això?
2: Cantar?
0: Bueno, clar, hem de fer la melodia... O sigui, hem de fer... A veure, 627, no? Ah, uah, no em surt gens. 627... No sé, alguna cosa així? Bueno, ja la pensaré
1: és
0: a casa.
1: És molt musicalero, això, eh?
0: No? Bueno, sí, i què volem? Jo, volem
2: jo
0: que la
2: avui...
0: gent
2: no,
0: i la
2: no
0: Maria recordi el número per sempre. Si algú és a casa, té un piano, algun músic que ens estigui sentint... I sobre el número de les vies del contacte, s'inventa
1: una melodia... Que ens l'enviï.
0: La farem servir. Ja, no cal que sigui ara, ho podeu fer durant la setmana.
2: A veure si aquí, bé, en Joan Magraner s'inventa una cosa de capfònica estranya serialista, no? I em diu, ara l'has de fer servir.
0: La farem servir. Com era? 627. Què més era?
1: Que 480. No? 480.
0: Bueno, clar, amb aquest aire que m'ho canteu, és que no... La gent ja s'ho està apuntant, eh? Heu d'apuntar. Amigues de tots els matins del món. I poseu 627. Què més? 480. 480. Què més?
1: 116.
0: 116? Bueno, ja la teníem apuntada. La busquem. Hem de donar-li unes voltes.
2: Sí, però sisplau, perfilem, millorem.
0: O un rap, és que pot ser rítmic, perquè igualment és veritat que això de posar-li una melodia ens recorda...
2: Tu què has esmorzat avui, Carles? Jo és que tinc aquesta pregunta.
0: Jo vinc amb la meva samarreta de plàtans perquè és l'estiu, fa calor i aquesta alegria ja va contagiant-se.
2: Ha de traspassar la porta de l'estudi. Que hem de fer després
0: dies
2: en parlem.
0: Vinga, després en parlem.
2: Que això, que 627, 480, 116 i tots els matins del món @catmusica.cat.
0: Molt bé.
2: I dit això, edició animals.
0: Sí, faré un ocell, per fer una mica diferent. I dins de quin ocell creieu que estic fent?
1: Ostres,
0: quin ocell creieu que faig?
2: D'acord.
0: Bueno, és que ocell ja l'hem fet, ara aviam quin ocell creieu que és.

0: Quin ocell creieu que és? La mallerenga carbonera?
1: No, no.
0: Vaja,
1: broma.
0: Que específic.
1: Un colibrí.
2: Jo, mira...
0: Oh!
2: És molt fort, Maria.
0: Colibrí.
2: És molt fort.
0: T'ho juro.
2: Jo també he pensat el mateix.
0: Colibrí.
2: L'he posat aquí a la imatge de l'ordinador.
0: Tenim

0: Colibrí, colibrí. Era un
1: jo he
0: colibrí?
1: Fet la broma de la mallarenga, però per anar molt específics.
2: Ja tenim dues coincidències, eh? El
0: fantàstic,
2: fa sostingut
0: fantàstic.
2: I el colibrí.
0: Vinga, ara un altre, un animal terrestre.
1: Espera,
0: què tenim?
1: Tenim
2: deien, sí, Uraneta, ens ho diu,
1: també,
2: en Pau.
1: També, podria
0: Uraneta
1: ser una
0: podria ser, totalment.
1: Aquesta sí, cosa sí. Inquieta i constant, eh? Sí. Molt bé, doncs continuem.
0: Si és el mateix Pau de l'altre dia,
2: sí.
0: En Pau tenia un punt. Que ho sapigueu.
1: És veritat,
0: i en francès en tenia dos. Llavors, no sé, ho estic fent de memòria. Poder
1: un
0: altre Pau.
1: Això
2: és el mateix perquè sí. Tinc aquí les anteriors.
0: Doncs, Pau, tens un punt. Bé, ara, llavors, perdoneu, com que tenim gent connectada, ara no diré la resposta tan ràpid, perquè m'ha anat una mica...
1: Ah, d'acord, debatem a veure què ha sonat. Sí, va. Posem més paraula, d'acord.
0: Aviam, aquest serà una mica més complicat. És un rèptil. Uf, aquest no sé exactament com fer-lo.

0: Em sembla que serà complicat.
1: És que ja t'ho dic.
0: És una mica conceptual. És una mica conceptual.
2: Jo tinc una imatge al cap, però estem esperant a veure si algú no hi s'anima a dir la seva, per no aixafar guitarres de ningú.
3: En Pau.
0: Jo us dic només que des d'aquí veig l'ordinador de l'Ester i l'Ester no ha buscat cap animal. Ni cap res. En Pau què diu?
3: En Pau diu camaleó.
0: Pau! Quin crac, de veritat.
2: Sí, ja veu una iguana.
3: Està connectadíssim.
0: Però era camaleó perquè era la idea de... És l'animal que va canviant i de cop té un color no sé què, però llavors és, no sé, que es va... Ets un crac, Pau, de veritat.
3: A què et dediques, Pau?
2: És mèdium.
0: L'haurem de fer venir. Bueno, la persona que guanyi la convidarem aquí a venir un dia,
3: no? Un dia, venir,
0: venga,
3: sí.
0: Va. Què, en fem una altra?
2: Va, vinga, va, tercer.
0: Del mar.
3: Marí, per tant.
0: Marí. Va, som-hi. Oh.

0: Jo crec que ho sé.
1: Aquí hi ha molt de moviment, eh?
0: Jo crec que és un pop.
2: Vale, no, tenim pop.
1: No, un pop no. Clar, a mi m'ha vingut la imatge, saps aquells conjunts de peixos que es protegeixen davant d'un atac de tauró?
2: Ah, com un banc de
1: peixos. Sí, un banc, és que no em sortia. Els bancs de peixos que es protegeixen i que tenen aquells moviments
2: clar,
1: tan ràpids.
2: I tant, també
1: doncs,
2: podria ser.
1: M'ha vingut la imatge aquesta, i si no, un dofí.
2: Ah, un dofí, també.
0: Massa escàndol per un dofí.
2: Molt d'escàndol per un dofí, no?
1: No, sí, però sí. Quan salten pel mar, que és com si fos una festa.
2: Sí,
0: jo he vist
2: tant
0: tacles així fent blu-blu-blu per tot arreu.
1: No, allà el Pau no.
2: I algú, diuen...
1: A veure què diuen, a veure si en Pau també s'ha inspirat.
2: A veure, jo preparo la música de Victòria.
1: Ah, mira, veus? Algú que ha coincidit amb mi.
2: Sí? Un banc de peixos.
1: Sí, en Pau
2: diu un banc de peixos. Vale, doncs
1: Dufí.
2: Ah, amb Dufí.
1: Amb el Dufí.
2: Val, la resposta correcta era... Pop.
0: Oh!
2: Us ho juro, però era també... No era tan conceptual i no era tan la imatge. M'he imaginat que jo era un pop i he intentat fer veure que tenia no sé quantes mans, sí, tenia amant, amunt i avall i, bueno, gràcies,
0: doncs,
2: Maria, perquè s'ha entès.
0: Els teus talents haurem d'afegir l'actuació perquè has fet una cara de... Pff, què dius, tia? O sigui...
2: Sí, eh? ho dissimulava per veure què.
0: M'ha mirat amb cara de què estàs dient.
1: Vols dir, vols
2: no,
1: dir?
2: He dit, tenim pop. O sigui, per què? No volia influenciar la gent de casa. Però
1: mira,
2: era pop, us ho juro que era pop.
1: Que sàpigues que hi ha més oients que han dit Dufí, eh? No,
2: ah, era
1: Dufí. Són
2: però
1: tres
2: un Dufí,
1: que...
2: bueno, podria ser.
1: No,
2: podria
1: perquè
2: ser.
1: Tu no has vist mai els dofins saltant pel mar? I no només, a veure, que es mouen molt.
2: Sí, totalment. Que aquest tipus... Perquè l'anava fent com aquestes coses, que, jo, que això ja no quadra tant amb
1: ja,
2: Dufí.
1: Ja,
2: en el
1: ja,
2: meu
1: ja.
2: cap, eh? Però bueno, si des de casa ho heu dit, la Maria i jo canviem. I Dufí ja és, eh? Un mini punt de sucre per la gent que ha dit Dufí, que no compten els punts de sucre.
0: No, mai.
2: Són normes que van creixent. Bueno, fantàstic, aquesta secció està anant al millor lloc.
0: Sí, va. Ai, doncs,
2: bueno,
0: què et sembla si avancem en el guió?
1: Sí, no,
2: mira,
1: perquè
2: avancem,
1: si no, no ens sortirem
2: animals.
1: Dels animals, eh?
2: No, al final, jo crec que haurem de canviar. L'any que ve es dirà només... Es dirà...
0: Després
2: en parlem, que també m'agrada com anem. Mira, tenen calor i tot. Deurem fer el pop
0: avui
2: aquí.
0: Avui sí, avui fa calor aquí.
2: Vale, fantàstic.
0: Total, bueno, el moment aquí... dels oients.
2: Sí? Vinga, ja l'ha anunciat. Doncs,
0: sí.
2: Vale, llavors hem de fer una respiració. Sí, hi ha moltes propostes i n'hi ha una d'en Pau que em va enviar, que ja des d'aquí li dic que te la faré, però no avui. Perquè en Pau, que encara no ens coneixem, però en Pau va enviar una proposta que era què passaria si Thelonious Monk i Bach es trobessin.
1: Ostres!
2: Això us la vull fer, us la farem. Vale?
1: Interessant.
2: La tinc al cap, la tinc present. El que passa és que tinc una llista... I llavors se m'acumulen. Per què? Perquè ens posem a fer l'animal en comptes d'anar fent la secció dels oients. I llavors tinc una que porta 3 setmanes esperant per sortir de la bústia de sortida.
1: Saps
2: que
1: estem
2: la
1: acabant
2: la
1: temporada? Ho tens present?
0: Que ens queda poquets dies.
2: Potser bueno, ja calcularé quan és l'últim dia, que ara mateix no ho sé.
0: 3 de juliol.
2: 3 de juliol. Ah, bueno.
0: Ai, de juliol?
2: Ja, no, clar,
0: sí,
2: si vinc cada 15 dies... Bueno, potser la propera faré un només d'oients i així no. Les ventilem abans d'acabar la temporada. O no. Ja ho veurem. Però n'hi ha una de la Marina de fa tant de temps, i a mi em semblava molt, molt bonica, però és com anar a l'altra banda d'on està la mare. Però, bueno,
0: que també està bé.
2: Que també està bé. Doncs us proposo, és de la Marina Guixot, que ens ha enviat una proposta del moment dels oients, i llavors qui vulgui de vosaltres pot llegir-la pausadament i acompanyar amb aquest text, aquesta reflexió.
0: Me la quedo, si de cas. Doncs sí? Mireu, és una cita d'Eduardo Galeano. I diu així: l'utopia... está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.

0: Ai, quin caminar, m'ha agradat molt, eh? La veritat que sí.
1: Pues és que mira observant, no? Mirant...
0: Més enllà, sempre sí. Una mica més lluny.
1: Sí, aquest tipus de frases m'agraden perquè realment no podríem resumir tot el pensament de Galeano amb aquesta idea.
0: No, clar.
1: I a vegades les traiem de context. O sigui, moltes cites d'aquestes que fem servir, inclús a vegades no són ni reals, però et suggereixen una imatge molt concreta que en aquest moment igual a algú li ha semblat el que necessitava sentir. I aquest tipus de cites realment ens poden acompanyar.
0: Sí, són com llavors. Les deixes allà i després a veure què passa.
1: Hi ha qui dirà, ai, que bonica, que tranquil·la. Hi ha qui, igual això, li genera un canvi de manera d'enfrontar-se al dia. Aquí cadascú m'agrada molt. Però us he dit, hem anat a una altra banda totalment.
2: Que sàpigues que anem rebent coses per enviar-te a tu i després fer de les teves.
1: Sí?
2: Sí, la Montserrat ens ha enviat també un escrit. I...
1: Ah, bé, aquestes doncs, les posem a la bústia.
2: Sí, sí,
1: bueno,
2: sí, sí.
1: Hauré de fer una... Ja us ho dic, en tinc moltes acumulades de fa dies. Bé, bueno, les farem. Jo tinc ganes de fer una cosa nova.
2: Més?
0: I poder... Mira, són així.
1: Sí, no parem d'aquí. Aquí anem traient seccions i subseccions de la màniga. Tinc ganes de provar una cosa amb la Maria, que ja t'ho vaig comentar fa molt temps i porto carregant aquest objecte amb mi durant tants dies. Són uns daus. Uns daus que indiquen una història. Uns daus que et fan inventar, que et serveixen de punt de partida per inventar una història. I vaig dir, jo aquí a les seccions vaig improvisant la música. Per què no provem un dia d'improvisar o una història, o al final d'una història, o alguna cosa així? Tenim uns daus perquè li serveixin de guia.
2: I tenim pocs minuts, és a dir, que jo m'afanyaria.
0: Tu tires daus. I després ja veiem què passa.
2: Jo només tiro,
0: Vols sí, que... tu us llences, em dius que ha sortit...
2: Això, millor dit.
1: Igual,
0: ja vaig pensar...
1: Igual, ja que tenim algun oient atent, si volen escriure ara una paraula, o un nom, o un personatge, o el nom de pila de la persona que serà... Alguna cosa que la Maria el pugui servir de punt de partida, ho podeu
0: fer. Tu fes-m'ho fàcil. Tu fes-me la vida fàcil.
2: Sí. No, a veure, aquí hi ha molts daus. Els he de tirar tots?
1: Anem a fer-ne tres.
2: Però tres a l'hora.
0: Tres a l'hora, sí, no? I sortiran tres imatges, i sobre això veurem què passa.
1: Les hauràs de veure.
2: Llenço tres daus.
0: Sí, però quin tens nou a la mà?
2: No, ja.
0: Uns quants, sisplau.
1: Instruccions. Escull tres... Ah, ja ho ha fet.
2: A l'hora?
1: Perfecte.
2: Sí?
1: Sí, no? Vinga, tirem, llancem els teus... Se sent per la ràdio, això ens encanta. Oh, aquest soroll és molt satisfactori. Una terra. Perfecte. Tenim tres daus. Quina imatge tenim?
2: Un bolet. Una destral. I un... Un cap que és un esquelet d'un animal.
1: Ostres... Com una calavera?
2: Sí.
0: Sí, d'un animal. És un crani. Amb tres vèrtebres.
1: Perfecte. Molt bé, eh? Té molt bona pinta el conte. Aviam, o sigui, què era? Un bolet.
2: Una destral. I aquest crani.
1: Té una mala pinta.
0: Sí, no?
1: Aviam, ens han enviat alguna cosa? Ens han enviat algun nom de pila?
2: Home, el bolet, mira, anant a buscar bolets, no?
1: Un suggeriment, alguna cosa? Sí, no? Clar, diu, que fàcil, anant a buscar bolets, mata un animal...
2: I ja ens estan escrivint.
1: Què han dit? Ah, estan aquí, eh? Diu, escrivint.
2: Picot.
0: En francès és ocell. Sí.
2: Però ens acaba d'enviar ara el Picot.
1: Sí, perfecte. Picot és el protagonista de la nostra història.
0: Ai, un picassoques. Doncs som-hi.
1: Vinga.
0: Uau.
1: Espera. Fem història avui, eh?
0: Això no ho he fet mai per la ràdio. Avui hi ha coses en què la Maria encara no havia arribat a fer això. Sí. Qui comença?
1: Jo, a mi m'aniria bé que tu vulguis. Prefereixes que comenci jo et creu l'ambient?
0: Queden 3 minuts
1: sí,
0: de programa.
1: Sí, ja ho fem. Bueno, millor. 3 minuts, 3 daus. Començo jo? Vale.
0: Encara no ha sortit el sol... al bosc. Se sent la remor dels ocells i entre ells un so percudit, com de fusta. És el picot. Mai sabem què fa el picot, si fa un espai per la seva família, si agafa espais per col·locar branques, si prepara el seu niu, si simplement s'entreté i afegeix percussió al matí del bosc, o si fa sonar el seu bec com si fos una destral. En qualsevol cas, baixa de l'arbre, es passeja entre els bolets i queda descobert. És dur? És blanc? És el crani d'un animal? Què em farà d'això, el picot? Això no es menja, és el primer que ha pensat. I ara en Carles s'aixeca del piano i va cap a l'ordinador perquè al piano no sabem què ha passat, però ha deixat de sonar. I això no pot passar. I el picot continua nerviós. I el picot s'ha enfrontat al crani. I no sap què fer-ne, si menjar-se el bolet, si tornar al seu niu, si fer més forats o si marxar volant fins a un altre poble. O si falta un minut i mig per acabar aquest programa. Però el sol surt al bosc. Ja hi ha més llum. És moment d'abandonar aquell crani que no s'ha mogut ni un centímetre, malgrat tots els cops de bec que aquest ocell li ha dedicat. I és moment de deixar pas als altres ocells del dia, a les merles, les mallarengues, els pit-roigs. El bosc es desperta i la vida també.
2: Molt bé!
0: Què us ha semblat?
1: Ho hem aconseguit. Bueno, hem tingut un
0: error. Problemes tècnics fins i tot.
2: Però escolta, has estat molt ràpid, eh?
1: Sí, sí.
0: M'ha semblat increïble, m'ho he passat molt bé.

0: Jo vull fer
1: és que
0: més,
1: ho estaves
0: això.
1: Fent tan bé. N'hi haurà més. N'hi haurà més. N'hi haurà més. N'hi haurà més.
0: Però ara
1: on
0: què
1: tenim?
0: Hem de fer?
1: Va, jo poso la música al final, si em deixeu.
0: Mentre doncs sí.
1: És el final, final, no?
0: Final, final.
2: Sí.
0: Vinga, 55 marxem.
2: Doncs res, que ho deixem aquí i tornarem dilluns amb les seccions de la Laia Pujolassos i l'Alba Quinquillà amb el seu laboratori de veu i l'entrevista que arribarà a la segona hora amb Zoe García, especialitzat biòleg, especialitzat en gènere, escriptor i també músic, educador. Tot això a partir de dilluns a les 8 del matí. Que tingueu un bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana!
3: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
4: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
3: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
4: Últimes entrades a bcnclàssics.cat. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Ljubljana, és a dir, fins a la capital d'Eslovènia, per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena. La sentirem sota la direcció de Gaetano Lococo, un director molt jove format entre Roma i Londres. Ell és qui dirigia el programa fet amb música de Gershwin, Bernstein i Stravinsky. El concert, que es va titular Un viatge pel color orquestral del segle XX, des del jazz simfònic nord-americà fins al ballet rus. Tot això és el que sentirem a partir d'ara, des de la gravació de la ràdio-televisió eslovena del desembre del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert que sentirem a partir d'ara comença amb Gershwin, que hi aporta el vessant rítmic i jazzístic, amb influències llatines, després del seu viatge a l'Havana. Després arribarà Leonard Bernstein, que és qui farà de pont entre Broadway i la Gran Orquestra Simfònica. Sentirem les danses simfòniques del West Side Story. I, finalment, Igor Stravinsky és qui culminarà aquest concert amb l'orquestració espectacular, gairebé cinematogràfica, de l'Ocell de Foc. Aquest és el programa de concert que sentirem des d'ara mateix i que comença amb l'obertura cubana, la que Gershwin va compondre l'any 1932, quan ja havia estrenat, entre altres, la Rhapsody in Blue o l'Americà a París. L'obertura cubana la sentim en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo.

El concert d'avui ha començat amb l'obertura cubana de George Gershwin, música escrita l'any 1932, música que Gershwin mateix deia que s'havia inspirat en una breu visita a l'Havana. Es veu que es va esforçar per a combinar els ritmes cubans amb el material temàtic original.

original que ell havia aportat per a aquesta obra. El resultat és l'obertura sinfònica que encarna l'essència del ballet cubà. I això és el que hem sentit en versió de l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio Televisió Eslovena, l'obertura cubana de Gershwin sota la direcció de Gaetano Lococo. És el director d'orquestra molt jove, actualment té 29 anys, que és al capdavant d'aquesta orquestra ara per a interpretar les danses sinfòniques del West Side Story de Leonard Bernstein, una mica posteriors dels anys 50 del segle XX. La versió és de la Sinfònica de la Ràdio Televisió Eslovena i dirigeix Gaetano Lococo.

Aquestes eren les danses simfòniques del musical West Side Story de Leonard Bernstein. Bernstein, el musical, el va escriure entre el 1955 i el 1957. És l'obra que li va assegurar la fama com a compositor. Va estar gairebé 2 anys a Nova York amb representacions plenes d'èxit. Es va fer una gira nacional i després de tot això, l'any 1960, Bernstein és quan va tornar a aquesta partitura i en va extreure 9 seccions per a fer les danses simfòniques del West Side Story, que hem sentit en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena, dirigida per Gaetano Lococo. Gaetano Lococo és el director d'orquestra jove, encara no té els 30 anys, que avui sentim al capdavant d'aquesta orquestra des d'una gravació de la Ràdio Televisió Eslovena del desembre del 2025, un concert que ha començat amb Gershwin, ha continuat amb Bernstein i s'acaba amb una versió de l'any 1911 de la suite del ballet L'ocell de foc d'Igor Stravinsky. Aquesta és la versió de la Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo.

El que acabem de sentir és una classe magistral d'orquestració, de riquesa tímbrica, de teixit harmònic, una obra que presenta elements amb gran originalitat. És obra d'Igor Stravinsky, un dels compositors més destacats de la música del segle XX, l'autor d'aquesta suite del ballet L'ocell de foc, la versió del 1919, que és la que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo. Aquí és on s'havia d'acabar el concert que us oferim avui, el concert que es va fer a Ljubljana el desembre del 2025, però va durar una miqueta més i va tornar a l'inici, va tornar a George Gershwin. El concert l'hem començat amb l'obertura cubana i ara, fora de programa, sentirem un arranjament d'Ingo Luís de Promenade, música de George Gershwin, que interpreta la Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo.

0: Aquest fragment que hem sentit ara fora de programa es va estrenar en la seva forma original a la pel·lícula Shall We Dance, de l'any 1937, amb Fred Astaire i Ginger Rogers. I, de fet, aquest fragment instrumental el que feia és estar destinat a acompanyar una seqüència humorística a bord d'un vaixell amb els dos protagonistes i els seus respectius gossos. Això és el que hem sentit ara, el fragment titulat Promenada, Walking the Dog, és música de George Gershwin en versió de l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo. És el punt final definitiu, ara sí, del concert que us hem ofert avui, el concert que ha començat precisament amb Gershwin, amb l'obertura cubana, després hem sentit les danses simfòniques del West Side Story de Leonard Bernstein i, finalment, la versió del 1919 de la suite del ballet L'ocell de foc d'Igor Stravinsky. Aquesta és la proposta de Gaetano Lococo al concert del desembre del 2025 que es va fer a l'Auditori Kankar, a la Sala Galus, a Ljubljana, a Eslovènia. És el concert que va gravar la radiotelevisió eslovena i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre dels concerts que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera, com sempre. Tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir la missa de difunts de Joan Cererols. La versió de la Capella Reial de Catalunya dirigix Jordi Savall.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
3: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des de Budapest, Don Giovanni, obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, que retrata la figura del mític cavaller llibertí. Interpreta el baríton tirolès André Schun sota la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Els clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts al darrer capítol d'aquestes dues setmanes wagnerianes. Quina pena que això s'acabi.
2: Doncs sí.
1: Quina pena.
2: Sí.
1: Més tenint en compte que avui, 22 de maig del 2026, dia important en el calendari, fa exactament 213 anys que va néixer el gran, mai prou aplaudit i valorat, Richard Wagner. Per tant, per molts anys, mestre.
2: Per molts anys. Jo crec que a partir d'ara hi haurà més gent que l'apreciarà, com a mínim els nostres oients.
1: Espero, espero.
2: Perquè nosaltres hem sigut uns superfans aquestes dues setmanes.
1: Absolutament.
2: En tot cas, el dilluns de la setmana passada, també us he de dir, per tots aquells que ens estigueu escoltant en directe per l'antena Catalunya Música, perquè clar, si han escoltat el podcast dilluns passat...
1: Clar, és el problema dels podcasts, no? Que escoltes quan vols, però estem a l'antena ara, no?
2: El problema i l'avantatge.
1: Sí, en efecte.
2: Ho té tot. En tot cas, l'11 de maig vam començar un cicle de dues setmanes pensades per arribar a fer una aproximació a la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Wagner, un seguit de programes que ja ho sabeu, podeu recuperar al nostre web catmusica.cat/homesclàssics.
1: El cas és que ja ens hem pogut endinsar en les tres primeres òperes de la tetralogia: el pròleg, que és l'Hort del Rin, la primera jornada, que és la Valquíria, i la segona jornada, que és Siegfried. És per això que avui arribem al final, un final que, esclar, és espectacular.
2: Doncs sí, com que tenim moltes coses per explicar, doncs comencem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: Comencem escoltant el final de Siegfried, ara comentàvem, no?, que aquest amor immortal, que és aquest tema que canta el personatge de Brunhilde ara mateix en la veu de Birgit Nilsson, és això, l'amor immortal, per tant també la redempció a través de l'amor, que d'alguna manera ens està dient la música, no?, que ni déus, ni poder, ni històries, el que et fa immortal és l'amor. Allò que diuen, seràs viu mentre algú et recordi, no? I si et recorden és perquè hi ha algun amor cap a tu, hi ha algun, no? En fi. Abans d'endinsar-nos al capvespre dels déus, anem a fer una mica de resum. I, Pedro, tu que ja ets un expert en la tetralogia wagneriana, podries fer un resum dels tres primers títols?
1: Això que m'estàs fent ara...
0: Has estat prenent apunts tots aquests dies. M'has fet moltes preguntes, n'hem parlat molt, fora d'antena.
1: No. I insisteixo, he estudiat molt musicalment.
0: Clar, ho hem pogut veure quan ens explicaves els temes musicals.
1: Sí. O sigui, a veure, vaig a intentar-ho, eh?
0: Vinga.
1: Que no sé si me'n sortiré.
0: Sí, home, segur que sí.
1: Jo sé que tu ets capaç d'explicar-ho tot en 30 segons, perquè ho has fet a xarxes.
0: És veritat, ho vaig fer de TikTok, no? Deixant molt detalls, òbviament, però sí.
1: No, però, a veure... Comencem, no? L'or del Rin explica com el nan Alberich roba l'or, no? Renuncia a l'amor i crea un anell que dona poder, però que queda maleït i porta a la destrucció. Llavors, a la primera jornada, que és la segona òpera, la Valquíria, doncs presenta l'amor tràgic entre Sigmund i Sieglinde, no? Mentre Wotan es veu obligat a sacrificar el seu propi fill i Brunhilde és castigada precisament per desobeir per compassió, no? Ah, bueno, i m'oblidava de l'amor entre Sigmund i Sieglinde, que són germans bessons.
0: Exacte.
1: És un petit detall.
0: Sí.
1: Neix Siegfried, que precisament és el protagonista de la tercera òpera i que, atenció, és un heroi sense por, que mata un drac. No es diu Sant Jordi, però gairebé. Descobreix el seu destí i, atenció, desperta Brunhilde, que també un detall menor, és la seva tieta.
0: Sí, però s'estimen molt.
1: Exacte, i tant. Sí. Inicien, doncs, una història d'amor que conduirà precisament al final del cicle.
0: Impecable. Ara sí, anem de cap al capvespre dels déus.

0: Comencem pel principi i anem a contextualitzar l'obra d'avui, aquest Götterdämmerung, ho pronuncio?
1: Götterdämmerung.
0: Doncs el capvespre dels déus, traduït. Mm-hmm. Però l'altre important, Götterdämmerung és una paraula ben llarga amb sinalef, és doble. El capvespre dels déus, de Richard Wagner. És la quarta i última òpera del cicle de l'Anell del Nibelung i, per tant, és el gran desenllaç de tota aquesta història.
1: Clar, com no pot ser d'una altra manera, és una obra monumental, tant musicalment com dramàticament, que porta fins a les últimes conseqüències tots els conflictes plantejats moltes òperes abans, és a dir, sí, a l'Hort del Rin.
0: Exacte.
1: De fet, ara em deies que sona, ara estava sonant el tema del riu.
0: Només comença a sentir amb el tema del riu, clar, mm, perquè d'alguna manera és el riu i la natura, no? I, mm-hmm, i la pau, però com que l'òpera anterior, el drac ha estat derrotat i l'or ja no està en mans del mal, mm-hmm, ens pot donar aquesta interpretació, però no avancem esdeveniments i anem a explicar l'argument de tot seguit. Abans, però, situar-nos, Es va estrenar aquesta capvespre dels déus l'any 1876 a Bayreuth, dins de la primera representació completa de tota la tetralogia. Per tant, aquest estiu farà exactament 150 anys d'aquesta estrena. Aquesta òpera representa la fi d'un món, un tipus de món. Uh-huh. Wagner hi plantejarà, doncs, la caiguda del poder dels déus i la possibilitat d'una redempció a través de l'amor i el sacrifici. D'alguna manera, Wagner realment ens planteja la necessitat d'un canvi mundial i resituar el poder d'una manera més justa.
1: I això podem percebre, doncs, precisament en l'argument.

0: L'òpera s'obre amb el pròleg de les Nornes, unes figures mitològiques que simbolitzen el destí, que precisament teixeixen el fil del destí. Mentre expliquen el passat, el fil es trenca sobtadament. És un senyal que el món està a punt de canviar de manera irreversible.
1: El destí es trenca. Això ens situa a l'inici del primer acte. Siegfried i Brunhilde viuen el seu amor. Siegfried decideix, però, marxar a la recerca d'aventures. Diu que està avorrit, deixant... És un heroi, té aquests històries.
0: Carinyo, me voy a comprar...
1: Això també és molt de Wagner, eh? Això també és molt de Wagner.
0: I tant, no gaire... d'avorrir-se, no?
1: No, d'aquesta visió del món de l'heroi, no, que faci el que vulgui. No fa gaire, m'està llegint un llibre que va escriure el mateix Wagner, s'ha publicat no fa gaire, eh? En què explica, una mica justifica el seu art, i abans d'entrar a endinsar-se en el seu art, explica la seva relació amb els altres. I ve a dir això, que un heroi, un artista com ell, ha de poder anar pel món i no ser preguntat, diguéssim.
0: I no ser preguntat.
1: Ve a dir això. I quan arribis a casa no t'han de preguntar massa. Ve a dir, vull dir, en fi, el que dèiem. Siegfried i Brunhilde estan vivint el seu amor, però Siegfried decideix marxar a la recerca d'aventures, deixant Brunhilde sola i amb l'anell com a símbol de fidelitat. Aquest anell poderós i tal li deixa amb ella com a símbol de fidelitat. Però, en arribar al regne dels...
0: Nibelungs,
1: Siegfried és manipulat per Hagen, que li fa veure una poció màgica, que fa que oblidi Brunhilde.
0: La noche me confunde. La noche me confunde.
1: A mi em fa pensar amb la nit en què Bruckner i Wagner es van trobar.
0: Exacte.
1: Que van agafar tal borratxera que l'endemà no sabien quina obra van estar comentant.
0: Hagen li fa veure uns quants xupitos, bàsicament. I ell, de sobte, pum... S'oblida de Brunhilde.
1: I s'enamora, sota aquest efecte, d'aquest beuratge,
0: sí.
1: S'enamora de Gutrun, eh?
0: Però escolta'm, és tal qual la vida Vinsma.
1: Jo m'imagino...

0: No es va quedar amb la seva dona. Veus?
1: Veus?
0: La, que de la mitologia no sóc jo.
1: Exacte.
0: No sóc jo.
1: No, és condició humana. Si això li passa a un heroi sense por...
0: Què m'ha de passar a mi?
1: Què m'ha de passar a mi? Sí, sí, sí. Escolta'm, però la cosa es va complicant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, es va complicant. Hagen trama un pla. Siegfried, disfressat amb un... També li fan un altre encanteri perquè tingui una aparença diferent, ajudarà el germà de Gutrune, Gunther, a enamorar a Brunhilde.
1: Ostres.
0: Enganyada, Brunhilde és portada al palau sense saber res de la veritat que està ocorrent, no? Que en aquest cas Siegfried està sota una poció màgica, no? Quan descobreix la traïció, clar, ella creu que Siegfried realment l'ha traït. Ella no sap que Siegfried està sota els encanteris de Hagen.
1: Llavors... No li eximeix haver begut.
0: No, no li eximeix. Està sota l'efecte d'aquest beuratge, diguem que és un beuratge... Encantat, no?
1: Sí.
0: Encantat és ell, no?
1: Amb molts graus.
0: Bé, exacte. Quan ella descobreix aquesta traïció, el seu dolor es transforma en desig de venjança i què fa? S'acaba aliant, teixeix complicitats amb Hagen.
1: I això ens porta fins al segon acte.

0: La cosa va agafant intensitat perquè en aquest segon acte el conflicte arribarà precisament al seu punt més tens. Hagen manipula tots els personatges perquè la traïció s'acabi consumint. Brunhilde, humiliada, acusa Siegfried davant de tothom i es prepara pel seu assassinat.
1: Sí, sí, així, a l'acte tercer, Siegfried, ja fora de la influència de la poció, doncs recupera la memòria i, clar, recorda Brunhilde.
0: Però és massa tard. El mal ja està fet. Hagen acaba matant Siegfried. Després de la seva mort, sona la gran marxa fúnebre, que és un dels moments orquestrals més imponents de Wagner.

0: Quina música,
1: home,
0: eh?
1: És colpidora. Colpidora. I és curiós perquè ara estava pensant, normalment el ritme típic de la marxa fúnebre és tan, tan, tan, tan, i aquí fa tan, tan, tan, tan, com
0: t'accentua molt.
1: T'ho accentua i t'acaba colpint encara més.
0: Clar, perquè de cop i volta t'adones
1: de... Perdona, i tot notes greus. Els contrabaixos...
0: Clar, que tu em pensaves, tenim l'heroi. L'heroi és qui ha de salvar aquest món que està condemnat, però l'heroi mor.
1: Sí.
0: És que hi ha un gir de guió que si no saps la història de cop i volta dius... Però si fet és l'escollit, la persona triada que ens ha de salvar a tots.
1: Sí, jo t'ho estic dient molt fora d'antena i algun dia ho desenvoluparem això, sobretot pels friquis dels seguidors de Joc de Trons, però...
0: Que jo no estic entre ells, eh?
1: No, i jo l'he vist una vegada, que conec gent que l'ha vist 3 o 4 vegades.
0: Una vegada,
1: sèrie,
0: no, sincerament.
1: Però els referents són continus, continus, eh?
0: Bé, mira, està bé. Mira.
1: Això de morts sobtades de gent que et penses que duraran 8 temporades...
0: Clar. Jo crec que la font mitològica és la mateixa, d'aquí d'un partit.
1: Sí, però...
0: Desconeixent Joc de Trons, eh?
1: Sí, però fixa't, que aquests girs de guió que no t'esperes és el que més passa en sèries com aquestes.
0: Ja.
1: En tot cas, el nostre heroi, Siegfried, és mort.
0: Clar, però aquesta òpera ha d'acabar bé, no? Vull dir, hi ha d'haver una transformació del món, en principi.
1: Ara mateix no.
0: Siegfried no podrà ser, perquè ha mort.
1: Ara mateix no.
0: Però no és una mort gratuïta.
1: Mm.
0: Perquè serveix perquè finalment Brunhilde comprengui tota la veritat. Entén la manipulació de Hagen i el sentit profund de tot el conflicte de tota aquesta tetralogia. En un acte de lucidesa i sacrifici, molt important el sacrifici, decideix posar fi al cicle de poder i corrupció, munta el seu cavall i es llança a la pira funerària on estan cremant el cos de Siegfried, retornant d'aquesta manera també l'anell i l'or a les filles del Rin. El foc s'estén, crema el Valhalla, al Palau dels Déus, i per tant el món dels déus acaba desapareixent. D'aquesta manera, l'ordre antic s'esfondra, deixant pas a un nou món amb una nova esperança, que amb aquesta música de fons m'està quedant meravellosament bé.
1: Però molt, eh?
0: Que sí?
1: Espera, en aquest programa està tot pensat.
0: Més del que us imagineu.
1: En tot cas, per tancar el cicle, home... Doncs Wagner ja no s'està de res.
0: No s'està de res. No.
1: Ja que portem 16 hores d'òpera, ja no vindrà d'aquí.
0: Aguanta'm el l'oratge màgic.
1: Exacte. Aquí crea una de les escenes més emblemàtiques i tot un repte per a qualsevol soprano que s'atreveixi a interpretar-la. És la conegudíssima com a Immolació de Brunhilde.

0: Aquesta escena final és la culminació ja de tota la tetralogia. La música doncs, integra múltiples leitmotivs de l'anell, del destí, de l'amor... I, clar, els acaba transformant en una síntesi final, no?
1: Exacte. De fet, si escolteu al final, que després el posarem, i coneixeu els leitmotivs, n'hi ha molts més dels que els hem explicat, L'altre dia mirava arxius i tal, i n'hi ha... així com referenciats, més de 100. Clar, hem agafat com els més emblemàtics, els més importants. Doncs bé, només amb aquests, si escolteu al final, veureu que, com van apareixent i els va adulterant Wagner per crear aquest efecte final, Perquè, tornem a l'argument. Brunilda, suïcidant-se, immolant-se, no actua per venjança, sinó per comprensió, ja que el seu sacrifici destrueix

0: el món basat en el poder i obre la possibilitat d'un nou ordre.
1: Clar, al llarg de l'òpera, Wagner doncs, utilitza diversos leitmotivs que estructuren el significat, el motiu de l'anell, la societat del poder i la corrupció, el motiu del Valhalla, que culmina amb la seva destrucció, la marxa fúnebre de Siegfried, no?, que resumeix el seu recorregut heroic, i finalment el motiu de la redempció per amor, que emergeix doncs, amb força justament a l'escena final.
0: Tots són motius que hem pogut repassar al llarg de la setmana, per tant, ara els podrem escoltar de nou, però en alguns casos, com deia, no?, modificats o lleugerament alterats. Ara bé, tots són força reconeixibles.

0: Després ho podrem escoltar en detall, però en resum, el capvespre dels déus és una tragèdia total que tanca el cicle de l'anell del Nibelung. Wagner hi mostra que el poder basat en la dominació està condemnat a desaparèixer i que només l'amor, entès com a comprensió i sacrifici, pot oferir una veritable redempció.
1: És el final d'un món, però també l'obertura cap a una nova possibilitat. I, de fet, ara anem a escoltar aquesta fi del món, sí, i el naixement d'una nova esperança. Vinga, anem a l'audició.

0: Catalunya Música.
1: I finalment arribem a la darrera audició d'aquestes dues setmanes wagnerianes, però ho farem amb un final espectacular.
2: Això sí, és l'última escena del Capvespre dels Déus, el gran desenllaç de tota la tetralogia i un dels finals més intensos de la història de l'òpera. Però escolta, Albert, què acaba passant amb aquesta escena?
1: Mira, com comentàvem abans, després de la mort de Siegfried, el seu cos és portat davant de tothom mentre sona la imponent marxa fúnebre que abans escoltàvem. En aquest moment, Brunhilde comprèn finalment tota la veritat, entén la manipulació de Hagen, la traïció provocada per la poció i, sobretot, el sentit profund de la maledicció de l'anell. Però en lloc de reaccionar amb venjança, Brunhilde pren una decisió transcendental. Decideix posar fi al cicle de poder i corrupció que ha destruït déus i humans i ordena preparar una gran pira funerària per Siegfried. Aleshores agafa l'anell i es disposa a retornar-lo a les filles del Rin. En un dels moments més culminants es dirigeix al seu cavall, que es diu Grane, i en plena consciència el que fa és llançar-se ella a les flames.
2: Clar, aquest acte no és només un suïcidi, sinó un sacrifici redemptor, no? Molt en la línia precisament de la filosofia de Wagner que hem anat comentant.
1: Exacte. Immediatament el foc s'estén i desencadena la destrucció del món antic, el Rin es desborda i recupera l'anell, escoltarem doncs el motiu de la natura i també del riu Rin, Hagen desapareix, simbolitzant la mort de la maldat, el Valhalla crema, i també escoltarem el seu tema musical, i els déus acaben desapareixent.
2: Per tant, de nou, la música de Wagner integra i transforma molts dels leitmotivs escoltats al llarg del cicle, el de l'anell, la maledicció, el Valhalla, i finalment el de la redempció per amor, creant una síntesi final de gran força emocional.
1: Així doncs, Wagner tanca el cicle de l'anell amb una idea clara. El poder basat en la dominació està condemnat a destruir-se i només l'amor, com dèiem abans, entès com a comprensió i sacrifici, pot trencar aquest cicle. És un final tràgic, però també obert, que suggereix la possibilitat d'un nou començament.
2: Doncs escoltarem aquest final grandiós a través de la gravació grandiosa que ens ha acompanyat al llarg de la setmana, de la dirigida per Georg Solti, en la Filarmònica de Viena, i amb Birgit Nilsson com a Brunhilde.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Albert, ara em sento una mica orfe.
2: T'has tornat molt operístic, eh? Això de ser tan exagerat és molt operístic.
1: És que, clar, què faré jo ara? Ara què faré?
2: Doncs tornar a començar a escoltar el cicle des del principi. Ja tens 100 hores per endavant, retingut.
1: Tens raó.
2: Acabem d'escoltar l'Immolació de Brunilda, o el que és el mateix al final del Capvespre dels Déus, per tant, el títol que tanca la tetralogia de l'Anell del Nibelung, i ho hem fet a través de la gravació que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta setmana, la dirigida per Georg Solti, amb la Filarmònica de Viena, i amb Birgit Nilsson com a Brunilda. Si us pregunteu, m'haig de comprar una versió? Home, compreu-vos aquesta. Llavors en podeu buscar altres, però aquesta com a punt de partida és molt bona.
1: Diumenge a les 10 del matí podreu escoltar el resum, encara més resumit de la setmana. Què ens prepara el nostre votant particular, Pau Blasi, eh?
2: És el déu dels tècnics, en aquest
1: exacte,
2: cas, no?
1: Exacte, sí, sí. I dilluns a primera hora trobareu tots els programes de la setmana vinent al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
2: Pau Blasi, el control tècnic i el Cardús a la producció, gràcies i bon cap de setmana.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
4: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
3: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
4: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
6: Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.
2: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Ariadna Savall, arpista, cantant, compositora i docent. Avui ens endinsem en un projecte essencial del seu camí artístic, Irundo Maris, un projecte musical fundat el 2009 on conviuen la música antiga i la creació pròpia. Comencem.
3: Hola, sóc l'Ariadna Savall Figueres, sóc cantant, arpista, compositora i docent, i aquestes són les peces que expliquen la meva història.

La llista de divendres representa ja una nova etapa per mi, amb nous camins, és l'etapa d'Irundomaris, i començo amb Si dolce il tormento, que és un cant preciós de Claudio Monteverdi, una canzoneta, que és un cant que va cantar molt la meva mare, jo li vaig acompanyar en moltes ocasions, i quan creem el nostre grup, Irundomaris, aquest tema el tornem a rearranjar per al Peter i per mi. El Peter hi afegeix una segona veu com a diàleg i l'arranjament que faig amb l'arpa i amb l'acompanyament també es diferencia del dels meus pares per crear una altra manera, no? I això és el bonic de la música antiga, que és un aspecte també que a mi m'enamora, que la música antiga permet moltes maneres d'interpretar-la, perquè el compositor posa ja la melodia, l'harmonia, el baix continu, però hi ha un espai de creativitat, de posar-hi la teva personalitat molt gran. Llavors, una mateixa peça pot ser interpretada de tantes maneres, no? Això és algo que també ens fascina, aquest aspecte. Per això també aquest amor per la música antiga.

És una gran sort. I ara que tenim el nostre conjunt, i Rondomaris, encara més. És veritat que la música pop, jo no tinc zero cultura de la música pop. El Peter, en canvi, sí, ha crescut en un ambient on s'escoltava musicals. Ell ha cantat durant molts anys musicals i ha escoltat molta música pop. I ell me l'ha fet descobrir que també hi ha música pop de qualitat, no? Jo aquesta cultura no la tinc ni tinc aquest interès. De la música actual, sincerament, no n'escolto. Jo realment escolto poc perquè hi han coses que em poden agradar puntualment, però sobretot escolto molt músiques del món, músiques tradicionals, música antiga, contemporània i també clàssica. El segon tema que he escollit és Douce Mémoire, que és un poema del Renaixement, i la música està inspirada amb amb aquest madrigal, amb aquesta cançó tan bonica del Renaixement francès, Douce Mémoire, de Claude Chervez. I el Peter i jo hem fet una composició conjunta d'aquest tema i cantem junts amb guitarra i contrabaix. I aquí voldria parlar d'aquest aspecte tan important que té per nosaltres la música de creació pròpia, no? A Mirundomaris, que vol dir oroneta de mar en llatí, hi han com quatre direccions molt importants. Una és la música antiga, que és molt important. L'altra és l'arranjament, la manera d'arranjar, i la música tradicional. I el quart aspecte és la creació pròpia. Aquestes quatre direccions són molt importants. I aquí hi ha el de la creació pròpia, que esdevé un aspecte molt important en les nostres vides, no? I que podem desenvolupar d'una forma molt lliure gràcies al nostre conjunt.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant.
1: La docència és un aspecte important en la meva vida que ja des de sempre va formar part. És evident que durant l'època que estic treballant 100% amb els meus pares, ensenyava molt poc perquè estava quasi sempre dalt d'un avió o d'hotel en hotel, no? O de sala de concert en sala en concert. Són 12 anys a la meva vida que realment ensenyo molt poc perquè visc principalment dels concerts i és una etapa molt bonica, però també molt dura perquè no estàs mai a casa, estàs sempre de viatge. Però aquesta etapa l'he viscuda i puc dir l'he viscuda, m'ha agradat, però no vull viure tota la meva vida així. A mi m'hagués agradat molt tenir fills i no he pogut tenir fills per diferents raons. Llavors, ensenyar per mi ha sigut com ensenyar algo molt íntim als meus alumnes. És com transmetre algo com de mare a filla, no? O de mare a fill. I això per mi ha sigut molt important. A mi sempre m'ha agradat ensenyar totes les edats, des de petits fins adults. I ja, quan vaig començar a Bellaterra, a l'Escola de Música de Bellaterra, que ara és conservatori, amb la Montserrat Roig, vam obrir una classe d'arpa des de zero, que va créixer molt. Amb aquesta classe d'arpa he fet coses precioses. Vam anar inclús al Palau de la Música amb el Carlos Núñez, en aquests concerts que fan a finals de desembre. He tingut alumnes meravellosos que també els he pogut ensenyar a cantar i a tocar. Alguns d'ells fan música, es dediquen a la música. I després, ja en el 2017, vaig tenir la possibilitat d'entrar a l'Universitat de Zúric, el que en diuen la ZHDK, que és l'Universitat de les Arts. I allà hi ha un departament de música antiga i també ensenyo arpa. És molt maco perquè ensenyo arpa antiga, arpa barroca, especialment arpa barroca, i faig cambra i conjunt. I aquí també disfruto molt perquè són alumnes de nivell superior, tenen entre 20 i 30 anys, i els hi puc també transmetre tota la meva experiència, no? I a part també donem molts cursos, perquè tant el Peter com a mi ens agrada molt ensenyar, treballar amb amateurs o treballar amb professionals. I en els cursos d'estiu, doncs, també aquesta tradició continua. Ara estic a l'altre costat, ara sóc jo la que ensenyo i els hi puc transmetre tot aquest amor que tinc per la música i aquest amor per aquestes músiques, no? Per exemple, el llibre vermell. Fa 2 anys vaig fer un projecte molt bonic a Bellaterra amb l'Escola de Música i la Montse va dir, sí, fem-ho. Vaig fer un arranjament de tots els cants, els 10 cants del llibre vermell per arpa, instruments i veu, i els meus alumnes, el més petit tenia 10 anys i la més gran tenia 67, tenia un grup de 25 alumnes i vam anar a Montserrat, vam fer el llibre vermell amb l'Escolania Mixta de Montserrat, bueno, hem fet com 5 concerts amb aquest projecte, no? Per mi ha sigut molt emocionant perquè he pogut transmetre aquest amor pel llibre vermell a molts alumnes i ells també ho han viscut amb una alegria i amb una joia molt boniques. El tercer tema que he escollit és un tema de Frederic Mompou, un tema molt bonic, Damunt de tu, una cançó que forma part del Combat del Somni. És un projecte que vam gravar a Mirundo Maris, Fuga Libera, una altra discogràfica, un disc que es diu Poesie et Musique, i on un

Tenim aquest amor per la poesia i la música que tenim, el Peter i jo. I és música del segle XIX i XX per piano i cant, però que transformem i readaptem al nostre conjunt i rondomaris. En aquest arranjament hi participen els nostres músics, que tenim una gran sort que des de l'inici fins ara ja portem més de 15 anys tocant junts i participa el Miquel Àngel Cordero amb el contrabaix, el David Mayoral amb les percussions, la Sveinung Lilleheyer amb el seu Dobro d'Amore i el Michał Neutsch amb una guitarra vienesa històrica. I aquests músics per nosaltres són molt importants perquè des del 2009 fins ara en fem aquest camí junts, i aquest camí musical i humà, perquè finalment esdevenen amics també, no? En tots aquests projectes musicals. El Miquel Àngel Cordero és un cas molt especial perquè ell ve del jazz i del clàssic, i clar, quan li vam dir, vols venir tocant al nostre grup? Va dir, sí, i tant, a ell li agrada tot, és un músic molt transversal. I llavors, de seguida es va comprar un colaxone, un dels seus contrabaixos el va transformar en violone, ara s'ha comprat una fídula baixa que també en el projecte de les Sibiles toca la fídula baixa. És a dir, ell ha fet una inversió en la música antiga total i ho disfrut molt. I tenim aquesta sort de tenir uns músics molt molt creatius també, molt rics, porta cadascú molt. El David Mayoral és un percussionista, alumne del Pedro Esteban, increïble, d'una creativitat com poques vegades he vist, no? I estic molt agraïda de que formin part del nostre conjunt.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: A mi m'encanta la naturalesa. De fet, hem tornat al Jura. Vivim en un petit poble, en aquestes muntanyes plenes de boscos, de cascades. Sempre m'han apassionat les cascades. I el verd, aquests boscos frondosos, el mar també m'agrada. I, bueno, gràcies a que de tant en tant venim a Catalunya, doncs, veig el mar. Però sí que... per qüestions de feina, haig de viure a Suïssa. A Catalunya no podria viure de la música. Em costaria molt. Potser pel fet de ser la filla del Jordi Savall, no ho sé. És per mi una mica un misteri, però per sort també m'agrada molt viure a Suïssa i estic molt agraïda que aquí puc viure de la música, no? I la naturalesa la tinc molt a prop. També m'agraden molt els animals. Ja de petita, quan vivíem al Jura, teníem un poni, cabres, 20 gats, un gos. Ara tinc un gat. Els animals també ens ensenyen a veure la vida d'una altra manera, no? I els gats són éssers molt contemplatius que viuen entre el somni i la realitat. També sóc una persona molt social. És veritat que amb la vida que porto no puc dedicar tant temps als meus amics com jo voldria, a les meves amistats, però sempre que puc intento també cuidar aquest aspecte, no? L'última peça de divendres és un tema de Purcell, Henry Purcell, que apareix en la seva òpera The Fairy Queen. És un tema molt bonic, If Love's a Sweet Passion, per orquestra i veu. I és una nova gravació que sortirà aquest febrer del 2026, que hem fet amb la Freitags Academy. És una orquestra de Berna que dirigeix la Caterina Suske, una oboista, i amb qui hem fet molts projectes. Era un somni meu poder fer un projecte amb orquestra barroca, amb una petita orquestra, però aquest so d'orquestra barroca a mi sempre m'ha agradat moltíssim. Aquesta calidesa que tenen els instruments antics, no? És un vellut, no? Té una sonoritat molt diferent d'una orquestra clàssica. I per mi era un somni poder fer un disc dedicat a Purcell i Handel, que són dos compositors que ja d'estudiant m'han fascinat i hi ha una connexió molt forta també entre ells. I és un repertori que no he fet molt després. Amb els meus pares, per exemple, pràcticament no ho he pogut viure. Per això per mi era important l'any passat, quan vam poder-lo gravar, o fa 2 anys, i que vam tenir diversos concerts, doncs per mi era important poder gravar aquest disc, no? Que és com un somni. Ja sé que els discos s'estan morint, és una cosa que també em dona molta tristesa, perquè jo sóc molt nostàlgica i molt romàntica i m'agrada tenir el disc físic. Sí que de vegades trobes gent que encara té el tocadiscos i et compra algun disc després d'un concert, però, bueno, és una cosa sí, que s'està transformant, no? Però jo he gravat més de 50 discos i crec que continuaré gravant, Rosa Maria, perquè és també una forma de posar en concret un somni, un projecte, un desig, no? I tinc molts somnis i crec que la música és molt important en aquest món i el món necessita sempre músiques noves. Ara està amb les plataformes digitals, però per sort el món necessita músiques. I amb la música crec que podem transmetre una mica de bellesa, de pau, d'harmonia i de diàleg, no?, en aquest món tan difícil que vivim, no?

0: I amb The Fairy Queen, de Henry Purcell, es tanca les llistes musicals d'Ariadna Savall. Una artista que transita amb naturalitat entre el cant, l'arpa, la composició i l'ensenyament. Al llarg d'aquests 5 dies hem pogut endinsar-nos en el seu univers musical. Una trajectòria clarament vinculada a la música antiga, no només pel repertori, sinó també per la manera d'entendre-la. Cantar mentre s'acompanya amb arpes històriques, medievals, renaixentistes o barroques, i fins i tot amb la lira. Per ella, la música antiga és sobretot un espai immens de creativitat. Després de 12 anys treballant amb Jordi Savall i Montserrat Figueres, la nostra convidada ha traçat un camí propi dins el món musical. L'any 2009, juntament amb el músic noruec Peter Udland Johansen, va fundar Irundomaris, un projecte dedicat a la música antiga, de l'edat mitjana al barroc, i també a la creació pròpia amb influències mediterrànies i nòrdiques. Gràcies, Ariadna Savall, per compartir amb nosaltres aquest univers sonor, per la passió amb què vius la música antiga i pels projectes personals als quals dones vida tant als escenaris com a l'aula. I gràcies també al Pau Blasi per aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de recomanacions musicals pel molt personal d'Ariadna Savall les podeu trobar al web de Catalunya Música i a la plataforma 3CAT.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música, aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre

0: música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
1: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
0: Ja ho sabeu que estem instal·lats a l'any 1772 i avui, en aquest capítol d'avui, us proposarem escoltar música d'un compositor català que treballava, però, al Monasterio de l'Escorial. Ens referim al pare Antoni Soler, un dels grans compositors de música per a tecla d'aquelles acaballes del segle XVIII. Aquest any 1772, Antoni Soler va regalar un recull de 27 sonates per a tecla a un noble anglès que va visitar l'Escorial el 14 de febrer de 1772 i constitueixen un dels testimonis més importants de la música per a tecla hispànica, compostes per Antoni Soler. Mentre sentim la seva música, us parlem de la situació que hi havia a Catalunya aquell any 1772.

Catalunya l'any 1772 es trobava en ple procés de recuperació econòmica i de transformació social, tot i continuar vivint sota el rígid control polític del centralisme borbònic del rei Carles III, derivat, òbviament, dels decrets de Nova Planta. El dinamisme comercial i els inicis de la industrialització tèxtil van començar a dibuixar la Catalunya moderna. Les primeres indianes apareixen aquest any 1772. Barcelona consolidava les fàbriques d'indianes, que recordem-ho eren teixits de cotó estampats. El 1772 ja hi havia desenes de manufactures que importaven cotó i que exportaven teixits a Catalunya, especialment a Barcelona, i van ser el precedent directe de la futura revolució industrial catalana. Catalunya també aleshores es beneficiava de l'obertura progressiva del comerç amb Amèrica. Per fi ens deixaven viatjar i comerciar amb Amèrica. Els ports de Barcelona i de Salou bullien amb l'exportació de teixits, però també de vi, d'aiguardent i de fruits secs cap a les colònies.

El camp català, aquest 1772, abandonava la tradicional agricultura de subsistència perquè els pagesos s'especialitzaven. I sabeu en què? Doncs en el conreu de la vinya, però també de l'olivera, dels fruits secs, i generaven excedents per poder fer comerç internacional d'alta volada. Hi havia un creixement demogràfic molt important. Catalunya, i especialment Barcelona, patien un augment de població constant. La capital catalana superava, aleshores, 1772, els 90.000 habitants. I això provocava problemes d'espai a causa de la cotilla que suposaven i que representaven les muralles de la ciutat, les muralles militars. De fet, l'any 1772 es va començar a planificar l'assecament de les zones pantanoses a l'est de Barcelona per facilitar el naixement i l'expansió d'horts i, posteriorment, de fàbriques, especialment al barri actual del Poblenou. El control borbònic i la militarització continuaven endavant. De fet, la ciutat de Barcelona seguia vigilada per la fortalesa de la Ciutadella, que encara estava en peus. Els capitans generals de les forces d'ocupació, els espanyols, exercien un poder absolut sobre el territori català i de Barcelona i reprimien qualsevol dissidència política o qualsevol intent de recuperar les antigues llibertats dels catalans. I tot i això, el català seguia sent la llengua absolutament majoritària de la població en el dia a dia, tot i les prohibicions oficials de la corona borbònica que obligaven constantment, dia rere dia, a fer servir el castellà en l'administració, en la justícia i en l'ensenyament.

La ciència també avançava al nostre país. A Catalunya, els científics i els il·lustrats catalans es reunien a la Reial Conferència Física, una institució precedent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i ho feien per debatre sobre matemàtiques, astronomia i aplicacions pràctiques de la ciència a la indústria local. De fet, la Junta de Comerç de Barcelona començava a plantejar seriosament la creació d'escoles gratuïtes de disseny, de nàutica i de química per tal de formar els fills dels artesans i cobrir les necessitats de les noves fàbriques d'indianes. Aquest era el gran negoci que hi havia a Catalunya i especialment a Barcelona el 1779. I hem parlat de política, de societat, d'avenços tecnològics, de comerç, però quina música es feia a Catalunya aquest any 1772? Doncs l'activitat musical estava dominada principalment per les capelles de música religioses en aquesta mena de transició del barroc cap al classicisme. Aquí vam arribar una miqueta tard, al classicisme. Alguns dels músics i compositors més destacats en aquesta època, en aquest any 1772, són Manuel Gònima, que va néixer el 1712, per tant, tenia 60 anys, i que va exercir com a mestre de capella a la Catedral de Girona fins al 1774, en aquest 72 ho era, i va ser una de les figures de la música eclesiàstica més destacades de mitjans del segle XVIII. També tenim a Josep Duran, que en aquell moment tenia 50 anys, encara no, que s'havia format a Nàpols i que va estrenar fins i tot les seves obres escèniques, les seves òperes, al Teatre de la Santa Creu de Barcelona. Això va passar poc abans del 1772, bàsicament el 62. Josep Carculer, que en aquell moment tenia 74 anys i que va estar actiu com a mestre de capella a la vila d'Olot fins a la seva mort el 1776. Aquest va ser un altre gran compositor d'església que va il·lustrar el pas del barroc cap al classicisme. Altres compositors de música religiosa van ser Francesc Juncà, Jaume Balius, a la Catedral de Girona, o Joan Rossell, a la Catedral de Tarragona. Per cert, Carles Veguer, un dels grans compositors del classicisme musical català, en aquell moment només tenia 4 anys.

I, evidentment, hi havia un centre musical neuràlgic importantíssim a Catalunya en aquell any 1772, el Monestir de Montserrat, amb l'Escola de Músics de Montserrat, mestres de capella que es mantenien al dia de les tendències d'aquella època i que van marcar l'estil de la composició religiosa arreu del país. Figures molt destacades d'aquesta època, que treballaven i estaven ben actius al 1772, van ser, per exemple, Anselm Viola, que en aquell moment tenia 34 anys, o Narcís Casanovas, que el 1772 tenia només 25 anys. Van ser els principals compositors de l'etapa plenament clàssica i van compondre misses, salms, responsoris i música litúrgica en llatí, composta per a cors, amb àries de solistes, duos, trios i orquestra, música com aquesta que estem sentint de fons.

I pel que fa a la música per a tecla, que és la que ens ocupa precisament, i ara sentirem obres del 1772 del pare Antoni Soler, música bàsicament per a orgue, però també per a clavicèmbal, les formes barroques del segle XVII van coexistir amb aquella nova forma, la forma sonata, que és precisament la que va utilitzar més i la que va popularitzar Antoni Soler. Aquest va ser el compositor més rellevant d'aquella època. Antoni Soler havia nascut el 1729, per tant, en aquest any 1772 tenia 43 anys. Va ser format a Montserrat, va ser mestre de capella de l'Escorial. Amb més de 130 sonates per a clavicèmbal va desenvolupar l'estil

Un estil que havia engegat Domenico Scarlatti. Antoni Soler ja va establir la forma sonata clàssica en 3 o 4 moviments i es va deslligar completament de la música en baix continu, però el classicisme ple va ser representat no pas per ell, sinó per un deixeble seu, Josep Teixidor, que en aquell moment tenia 22 anys i que va ser un musicògraf i organista també de la Capilla Real Espanyola i autor de quartets datats l'any 1800. La música, però, que us proposem escoltar, perquè està vinculada directament amb aquest any 1772, són les sonates del pare Antoni Soler. Música com aquesta.

Estem sentint la música per a tecla del pare Antoni Soler, i és que l'any 1772 és fonamental en el catàleg d'aquest compositor català. Concretament, el dia 14 de febrer de 1772, Antoni Soler va lliurar, va regalar 27 sonates autògrafes per a tecla al Lord Fitzwilliam, un noble britànic, melòman, que havia visitat el monestir de El Escorial. S'havia interessat per la música del pare Antoni Soler. Durant aquesta trobada, Soler va regalar aquest quadern manuscrit amb 27 sonates seves per a tecla i li va confiar a Lord Fitzwilliam la seva publicació a Anglaterra. Això va passar, insistim, el 14 de febrer de 1772. Aquestes peces tenen una forta influència de la música de Domenico Scarlatti, però van consolidar les bases per a les edicions de música per a tecla posteriors, perquè van ser publicades pòstumament, quan ja havia mort el pare Antoni Soler, el 1796. Per tant, va ser una autèntica llàstima, però no va poder tenir cap exemplar de l'edició d'aquestes sonates seves per a tecla. I ara en sentirem un petit tastet, una selecció d'aquestes sonates per a tecla del pare Antoni Soler, que van ser lliurades a Lord Fitzwilliam el 14 de febrer de 1772. Sentim-les.

0: Doncs hem sentit una selecció de les sonates per a tecla que va compondre el pare Antoni Soler durant aquella dècada. No sabem exactament la data de composició, però el que sí que sabem és que música com aquesta van ser lliurades pel pare Soler a Lord Fitzwilliam, un noble britànic melòman que va visitar el Monasterio de l'Escorial on treballava, on era mestre de capella, el pare Antoni Soler. Li va regalar 27 sonates autògrafes per a tecla, com aquesta que acabem de sentir. Això va passar el 14 de febrer de 1772. Antoni Soler tenia aleshores 43 anys i aquí hem sentit aquesta versió interpretada al clavicèmbal per Kenneth Gilbert.
1: La música en el seu context a Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: El pare Antoni Soler també va compondre música religiosa i música vocal durant aquest any 1772, i una d'aquestes obres és molt peculiar. És el Villancico de Navidad, titulat Cazadores, un villancico a 6 veus amb violins i trompes acompanyant. Un villancico que es conserva a l'arxiu de la Fundació Juan Marc de Madrid. Si us sembla, escoltem-ne un tastet.

0: Doncs acabem de sentir aquest Villancico Cazadores, un villancico del pare Antoni Soler, compost el 1772 per a 6 veus amb violins i trompes acompanyant-les. Música composta pel pare Antoni Soler el 1772.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I en aquests minuts que resten d'aquest cinquè i últim capítol dels Sincronies d'aquesta setmana Catalunya Música, us proposem escoltar música d'un dels grans compositors actiu plenament aquest any 1772, Franz Joseph Haydn. Ja vam escoltar música seva en el primer capítol, la Sinfonia 45, la Sinfonia dels Adeus, també en el de dimecres, el tercer, la Sinfonia 44, i avui us proposem escoltar una altra de les sinfonies compostes exactament aquest any, la Sinfonia número 47, una altra de les sinfonies Sturm und Drang, Tempesta i Passió, i que sona així.

Efectivament, Haydn va compondre més de 100 simfonies al llarg de 4 dècades, però les que estem sentint aquesta setmana corresponen en aquesta etapa, que podríem anomenar Sturmundrang, en aquest estil sorgit en el món de la literatura mitjans del segle XVIII, que va empapar altres arts, com la música, evidentment, i que es caracteritza per l'expressió d'emocions extremes.

En música, aquest apassionament inusual fins aleshores s'expressa en passatges agitats, convulsos, amb ritmes sincopats inquietants, en tonalitats menors i molts contrastos dinàmics que transmeten aquest frenesí emocional. Sturm und Drang, com aquesta música que estem sentint de fons i que ara sentirem sencera perquè pertany a aquesta sinfonia número 47 en sol major de Franz Joseph Haydn, una obra del 1772. Passió, ímpetu, rauxa, un moviment sorgit a Alemanya en el món literari que propugnava la llibertat creativa de l'artista, del geni creador. És el triomf de la subjectivitat individual, de les emocions abocades en l'obra artística. Una mena de reacció en contra de les limitacions imposades per racionalisme i per la il·lustració, aquest estil neoclàssic que tant havia conreat el mateix Haydn, amb les seves regles estrictes i de contenció. Per tant, som davant del germen de la llavor del romanticisme alemany, que abarca durant aquests 20 anys fins al 1785 i que també toca la producció, en aquest cas literària, d'autors com Herder o com Johann Wolfgang von Goethe, que el 1772, aquest mateix any en què va compondre Haydn aquesta sinfonia que estem sentint i que ara sentirem sencera, va escriure l'Oda Prometeu, on reivindicava el geni creador, rebel i independent contra tot allò que el frenava. Dos anys més tard va escriure Les desventures del jove Werther, l'any 1774. I recordem que el nom d'aquest moviment estètic, Sturm und Drang, prové d'una obra teatral de Friedrich Maximilian Klinger, escrita el 1776. Per tant, van batejar aquest estil protoromàntic, podríem dir, a posteriori.

I, evidentment, aquest moviment va establir alguns autors alemanys com a líders culturals a Europa, enfront dels francesos, que eren més d'il·lustració i de racionalisme. Per tant, ara són molt reconeguts i prestigiosos autors com Goethe, Klopstock, Lenz, Miller o Schiller, fins i tot. Doncs ara sentirem aquesta sinfonia que estem sentint de fons i que va ser composta exactament el 1772, en què us explicarem més circumstàncies de les vivències de Franz Joseph Haydn en el seu treball, en la seva tasca diària, quotidiana, al servei del príncep Esterházy, el príncep Nicolau I, el magnífic Esterházy, per al qual Haydn va treballar 28 anys. En aquest any 1772 va compondre aquesta sinfonia número 47 en sol major, que és una autèntica meravella de colors i timbres orquestrals amb un gran refinament tímbric. Fins a tal punt que Mozart, durant els anys que va viure a Viena, aquells anys de joventut, va copiar alguns temes d'aquesta sinfonia de tant com el van entusiasmar. Té quatre moviments, com és habitual. Comença amb un allegro, realment freturós, un poco adagio cantabile, que té una escriptura contrapuntística molt rica, però encara hi ha més riquesa contrapuntística al minuet, que el segueix, el tercer moviment, i la sinfonia acaba amb un finale presto assai, que té un cert aire folclòric del folclore hongarès i que acaba l'obra amb un clima entusiasta. És una música realment vigorosa, brillant, que ens interpretarà el conjunt Tafel Music, dirigit per Jan Lamont, en un enregistrament del 1994 editat pel segell Sony. Escoltem, doncs, aquesta sinfonia número 47 en sol major de Franz Joseph Haydn.

El conjunt Tafelmusik, dirigit per Jan Lamont, ens ha interpretat aquesta sinfonia número 47 en sol major de Franz Joseph Haydn, una sinfonia del 1772. Té quatre moviments, allegro, poco adagio cantato,

Cantabile, Menuetto i Finale Presto Assai, un altre magnífic exemple de l'estil Sturm und Drang que va practicar Haydn durant aquests breus anys, però tan i tan intensos, amb més de 20 sinfonies.

0: els avenços tecnològics i invents que van tenir lloc aquest any 1772. Esperem que hagi estat tota una descoberta, així ho desitja aquest qui us parla, Xavier Echevarria, autor dels guions, de la selecció musical, del muntatge i de la idea d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, per la vostra confiança, que tingueu un molt bon divendres i un molt bon cap de setmana, i si us ve de gust, ens tornem a trobar dilluns a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música. Sincronies. A reveure i fins dilluns.
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Sabies que els set de sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. L'orquestra que ens acompanya avui té una llarga trajectòria i és un dels puntals de l'escena jazzística danesa contemporània. És la Trondheim Jazz Orchestra, creada l'any 2000 amb la intenció de fer nova música vinculada a grans noms de l'escena internacional que ha anat convidant al cap dels anys a participar dels seus projectes. Músics com ara Chick Corea, que enceta la sessió d'aquesta tarda desplegant al costat de la formació noruega el seu Crystal Silence. Thank you.

Crystal Silence, Chick Corea al costat de la Trondheim Jazz Orchestra Noruega, la banda que el convidava el 2005 a fer versions orquestrals de la seva música. I la banda que convida en aquesta altra gravació del 2010 el saxofonista Joshua Redman.

Joshua Redman, solista d'aquest tema Heroiki, original d'Eric Heckdal, per a la col·laboració del músic nord-americà amb la Trondheim Jazz Orchestra Noruega. El baixista Ole Mortenwagen introdueix aquesta composició original d'aires rockers que ha escrit per a la Trondheim Jazz Orchestra.

Era el slop rock del baixista Ole Mortenwagen, una de les composicions originals del músic per a la Trondheim Jazz Orchestra per al projecte Happy Endings del 2018. Marxarem amb un arranjament delicat. Eric Hagdahl signa aquest We Are per a la veu de Siri Jare i el so de la Trondheim Jazz Orchestra. Més jazz a les 11, tornem d'aquí una estona. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem del paper de pares i mares en l'educació musical de les criatures. I ens preguntarem quan els progenitors els acompanyen bé i quan condicionen massa. I què en diran les empoderades?
2: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
3: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui, a les Jornades de Música Antiga de Herne, que en l'edició del 2024 es va inspirar en el triple lema de reduir, reutilitzar i reciclar, arriba una estrena. L'ensemble Arsenale Sonoro, amb Boris Begelman al capdavant, ens ofereix l'oratori redescobert recentment, La Sepultura di Cristo, del mestre de capella de Sant Petroni de Bologna, Giacomo Antonio Perti, amb música original de Giacomo Cesare Predieri. Un oratori del barroc italià, reconstruït i editat per Francesco Lora. El millor de cadascun, un trencaclosques d'oratori des de Bologna, és el títol d'aquesta actuació que, segons la pràctica interpretativa habitual de l'època, complementa l'oratori amb la millor música instrumental de compositors coetanis. Per tant, sentirem també obres de Corelli, Torelli i Vitali. Concert enregistrat per la ràdio de l'Oest d'Alemanya, la WDR, el novembre del 2024 al Centre Cultural de Herne. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

Abans de sentir l'oratori, els músics de la vetllada ens ofereixen música instrumental d'Arcangelo Corelli, la sinfonia o l'obertura que aquest gran violinista i compositor del barroc italià va escriure el 1689 per l'oratori Santa Beatrice d'Este de Giovanni Lorenzo Lullia.

El conjunt Arsenale Sonoro ens ha ofert la sinfonia en re menor que Arcangelo Corelli va compondre per l'oratori Santa Beatrice d'Este de Giovanni Lorenzo Lullier. Probablement té un rècord històric com el compositor amb més resistència, però és que va viure 95 anys,

Durant 6 dècades, Giacomo Antonio Perti va treballar a la seva ciutat natal, a Bolonya, com a director de la Basílica de Sant Petroni, que en aquell moment era un dels càrrecs musicals més cobejats d'Europa. Avui dia, el patrimoni de Perti forma el corpus individual més gran de l'arxiu musical d'aquesta església. També conté composicions de col·legues que el mestre de capella apreciava. Entre els manuscrits anònims d'aquesta col·lecció hi ha un oratori que porta per títol La Sepultura di Cristo. Se'n conserva una partitura i 10 particelles, parts que van produir diferents escribes i que no porten data. Però el 1993, la musicòloga Julianne Reeb va poder identificar Petri com l'escriba de 5 d'aquestes particelles. A més, va treure a la llum que el text correspon fidelment a un llibret imprès el 1704, un llibret que anomena Giuseppe Mazzoni com a autor dels versos i Giacomo Cesare Predieri com a creador de la música. La recerca d'una edició crítica de la partitura anònima de la Sepultura di Cristo de Sant Petroni no va deixar cap dubte. La font és una còpia d'un oratori de Predieri, un oratori que, si no s'hagués copiat, s'hauria perdut. Probablement la còpia es va fer perquè Perti pogués revisar la partitura original per una interpretació sota la seva direcció. Avui redescobrim aquest oratori en 2 parts. Primer, amb una ària, Mortali e che volete.

I ara Brunello i l'Arsenale Sonoro, amb Boris Beigelman al capdavant, ens han ofert l'ària Mortali e che volete de l'oratori La Sepoltura di Cristo, trobat al manuscrit de Bologna de l'Arxiu Musical de la Basílica de Sant Petroni. El programa de la vetllada pretén ajudar-nos a redescobrir aquest oratori compost originalment pel bolognès Giacomo Cesare Predieri i posteriorment revisat dues vegades per Giacomo Antonio Perti. Una pàgina amb text de Giuseppe Mazzoni que retrata el diàleg de la passió de Maria, Sant Joan, Magdalena i Josep d'Arimatea. Es va destinar el Divendres Sant del 1704 i respon a una pràctica habitual en aquella època, l'assistència fraternal en moments de restricció de temps o la reutilització d'obres existents. Ara en sentirem la primera part. Ens acompanyen Francesca Aspromonte, soprano, Chiara Brunello, contralt, Leonardo

Primera part de l'oratori de la Passió, La Sepultura di Cristo, obra de Giacomo Antonio Perti, feta a partir d'una partitura de Giacomo Cesare Predieri. En aquest concert de les Jornades de Música Antiga de Herne ens acompanyen Francesca Spromonte, soprano, Chiara Brunello, contralt, Leonardo Cortellazzi, tenor, i Fulvio Bettini, baríton, amb el conjunt Arsenale Sonoro i la direcció de Boris Begelmann. Després ens sentirem la segona part d'aquest oratori, però abans, i segons el costum de l'època, sentirem dues obres instrumentals que els músics interpreten entre les dues parts. Obres de compositors coetanis de Perti de finals del segle XVII i principis del XVIII. De Giuseppe Torelli, que va ser alumne de Perti a Bologna, sentirem la seva obra més coneguda, el Concerto Grosso en sol menor, opus 8, número 6, una partitura del 1709 que conté la pastoral per Il Santissimo Natale.

S'acaba aquí el Concerto Grosso en sol menor per il Santissimo Natale Opus 8, número 6 de Giuseppe Torelli, que hem sentit interpretat per l'Arsenale Sonoro. Giuseppe Torelli va ser deixeble a Bologna de Giacomo Antonio Perti, l'autor de l'oratori que l'Arsenale Sonoro, dirigit per Boris Begelman, ens descobreix avui a partir d'una reconstrucció feta recentment. Al manuscrit de Bologna, que conté les còpies d'aquest oratori, hi trobem també una sinfonia a quatre de Tommaso Antonio Vitali, que porta la mateixa data, 1704. Els moviments són grave andante, allegro, grave i allegro assai.

El conjunt Arsenale Sonoro ens ha ofert la Sinfonia a 4 de Tommaso Antonio Vitali. Corelli, Torelli o Vitali, tres compositors coetanis de Giacomo Antonio Perti, l'obra dels quals apareix en aquest programa per complementar, segons el costum d'interpretació de l'època,

La presentació de l'oratori que descobrim avui és l'oratori La Sepultura di Cristo, trobat al manuscrit de Bologna de l'Arxiu Musical de la Basílica de Sant Petroni. Una partitura composta originalment pel bolognès Giacomo Cesare Predieri el 1704 i posteriorment revisada per Giacomo Antonio Perti. Ara en sentim la segona part, amb els solistes Francesca Aspromonte, soprano, Chiara Brunello, contralt, Leonardo Cortellazzi, tenor i Fulvio Bettini, baríton, en els papers de Maria, Magdalena, Sant Joan i Josep d'Arimatea. Amb ells, l'Arsenale Sonoro, que dirigeix Boris Begelman. Segona part de l'oratori La Sepultura di Cristo.

0: S'acaba aquí l'oratori La Sepultura di Cristo del mestre de capella de Sant Petroni de Bologna, Giacomo Antonio Perti, amb música original de Giacomo Cesare Predieri, un oratori del barroc italià reconstruït i editat per Francesco Lora. Hem sentit els solistes Francesca Spromonte, soprano, Chiara Brunello, contralt, Leonardo Cortellazzi, tenor, i Fulvio Bettini, baríton, en els papers de Maria, Magdalena, Sant Joan i Josep d'Arimatea. Amb ells, l'Arsenale Sonoro, dirigit per Boris Begelman. El millor de cadascun, un trencaclosques d'oratori des de Bologna, és el títol d'aquesta actuació que, segons la pràctica interpretativa habitual de l'època, ha complementat l'oratori amb música instrumental de compositors coetanis Corelli, Torelli i Vitali. Avui hem assistit a una estrena en aquest concert de les Jornades de Música Antiga de Herne, que en l'edició del 2024 es va inspirar en el triple lema de reduir, reutilitzar i reciclar. Concert enregistrat per la ràdio de l'Oest d'Alemanya, VDR, al novembre del 2024 al Centre Cultural de Herne. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Dediquem la pròxima mitja hora al compositor hongarès Carl Goldmark. D'aquí sentim la suite per violí i piano número 1 en re major, opus 11. Ens acompanyen Philippe Graffin, violí, i Pascal Devoyon, piano.

Fins aquí la suite per violí i piano número 1 en re major, opus 11, del compositor hongarès Carl Goldmark. N'hem sentit la interpretació de Philippe Graffon, violí, i Pascal Desvoyons, piano.

0: Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des de Budapest, Don Giovanni, obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, que retrata la figura del mític cavaller llibertí. Interpreta el baríton tirolès André Schun sota la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som divendres 22 de maig, hem arribat a les portes d'un nou cap de setmana i tenim per davant moltes propostes per fer-vos per aquests propers dies. Per tant, esperem que ens acompanyeu des d'ara i fins a les 7, com sempre.
2: Ara mateix apuntem què ens ocupa avui.
3: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui comencem el programa acompanyats d'Alexandra Sorrà, una jove cantant que hem de felicitar pel Premi BBVA al Talent Individual que va guanyar fa unes setmanes. Són aquí amb ella el pianista i professor Marc Serra i el director del Conservatori de Badalona, on estudia Josep Borràs. Molt bona tarda a tots tres.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: També passarem pel Museu de la Música, on des de fa unes setmanes també es pot visitar una exposició d'instruments baixet. Aquests instruments a cavall de l'escultura que ens presentarà un dels comissaris d'aquesta mostra, Martí Ruiz.
2: També parlarem d'Andrés Barrios, pianista i exponent del nou flamenc fusió, que demà farà una actuació a piano sol a la Sala Aclam de Barcelona, i això serà dies abans que es publiqui el seu nou disc.
0: I acabarem novament amb música vocal, en aquest cas de Manuel Blancafort, connectant amb Alemanya des d'on Anna Lass, la mezzosoprano, ens presentarà l'enregistrament complet de les cançons d'aquest compositor, amb cançons de muntanya, cançons per a infants, tradicionals catalanes, entre d'altres, alguns primers enregistraments mundials, tot això acompanyat del piano per Miquel Villalba i per el segell Naxos. Aquí a l'estudi ens acompanyaran dos membres de la Fundació Manuel Blancafort, Manuel Romaní i Xavier Calsamilla. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Comencem ara mateix.

Comencem, doncs, el programa fixant-nos una vegada més, un any més, en aquest premi BBVA de Música al Talent Individual, que ara fa unes setmanes, gairebé un parell de mesos, es va lliurar a Montserrat. Era la desena edició, ja se'n van parlar en aquell moment, i sempre aprofitem per conèixer de prop algun dels joves músics guanyadors, que en aquest cas d'avui és la soprano Alexandra Sorrà. Bona tarda.

0: Alexandra.
1: Bona tarda.
0: Estudiant del Conservatori de Badalona fins ara.
1: Sí.
0: Perquè ja has acabat el curs, de fet, ara ho dèiem fora de micròfon, però per això vens acompanyada d'en Pep Borràs, director del Conservatori. També hem de dir fins ara, no, Josep?
2: Sí, sí.
0: Perquè t'has jubilat aquest curs, no?
2: Ara em toca, diguéssim, al final d'aquest curs. Sí, sí.
0: I a Marc Serra, professor del Conservatori.
3: Sí, professor de repertori de cant.
0: Molt bé, i acompanyaràs ara després amb l'actuació l'Alexandra, eh? Mm-hmm. Bé, doncs, d'entrada, Alexandra, felicitats i...
1: Sí, moltes gràcies.
0: Tot i que ja faci un parell de mesos que et van donar aquest premi, suposo que tens fresques les sensacions que vas tenir i fins i tot abans del concurs, és a dir, per què vas decidir presentar-t'hi? No sé si algú te'n va parlar i com vas viure aquells dies, si ho recordes.
1: Doncs sí, m'ho va parlar la meva professora de cant, la Rocío Martínez, que doncs, ja em vaig presentar antigament doncs, a més concursos, em vaig presentar el de l'Òpera de Girona, concurs de cant, doncs, i la meva professora sempre, doncs, els alumnes i a l'aula de cant del conservatori, els alumnes que doncs, ja estan com els últims anys, ens presenten aquests concursos per guanyar experiència, per passar repertori, per després, doncs, si volem fer un superior o dedicar-nos més professionalment a la música, doncs sí, aquests concursos van molt bé. I doncs jo... Va ser una experiència bastant guai, es pot dir, que jo m'ho vaig passar molt bé, doncs també tenia els altres companys d'altres conservatoris, escoltar altres actuacions, és que també t'enriqueix molt i tenir un públic que et pugui escoltar amb tanta atenció i amb tant de gust també va ser un plaer, la veritat.
0: Per situar-te d'entrada en el moment en què estàs als teus estudis, i per la gent que no ho tingui al cap, tu ara has acabat, per tant, el grau professional, el Conservatori de Badalona, que vol dir que has passat tot el grau professional en allà.
1: Sí, sí.
0: Tens quants anys?
1: Tinc 19.
0: 19, que és lo normal per fer el
1: curs 18,
0: que estàs fent.
1: Sí, 18-19, sí.
0: I, per tant, ara començaràs el superior, suposo.
1: Sí.
0: Has fet proves ja... Bueno, segur que sí, ja deus tenir plaça.
1: No, bueno, encara no tinc molt clar on vull anar. Potser faig un any de postgrau, encara no ho sé, però tinc moltes ganes de, no sé, o potser anar-me fora, encara no sé quines opcions tinc, potser al propi país, encara, però tinc moltes ganes d'estudiar-hi fora.
0: Val. I explica'ns una mica com vas arribar al cant, no sé si segur que et queda més lluny, eh? Com vas decidir, no sé si aquest instrument va ser la teva primera opció, venies d'algun altre...
1: Doncs jo vaig començar el conservatori fent piano i després doncs, a mi m'agradava molt cantar. Totes les peces de piano les bueno, feia com cançons cantades i doncs, la meva profe va dir doncs, si t'agrada tant cantar, doncs fes cant. Aleshores em vaig passar cant als 13-14 anys i ara doncs, és el que més m'agrada fer.
0: És habitual, no? Suposo, Josep, perquè el cant també una edat abans que aquesta edat que ha dit és
2: sí,
0: difícil, no?
2: És un tema, el tema del cant és molt complex en aquest sentit i jo crec que està molt bé que sobretot arribar-hi d'aquesta manera tan voluntària i tan justificada, no?
0: Mm-hmm. I corrobores això que deia ella també, que els últims anys de conservatori els animeu, no sé si els últims anys, perquè hi ha concursos per totes les edats, també hi ha concursos per
2: sí,
0: els més joves.
2: Sí, afortunadament els conservatoris hi ha altibaixos amb la gent i cada any és la gràcia, no?, dels centres educatius que hi ha unes promocions i això, aleshores sempre hi ha una sèrie de coses que nosaltres considerem que són, a part de molt positives des del punt de vista pedagògic, molt estimulants també pels estudiants, com podria ser la jove orquestra, les proves de la JONC, no?, pels instrumentistes o aquests concursos del BBVA, per altres àmbits i això. I per tant, doncs, és, com ha explicat molt bé l'Alexandra, és una doble via, no? Vull dir, per una banda és un estímul, i per una altra banda el fet de treballar per això també és, vull dir, fa que el progrés sigui molt més gran, diguéssim.
0: Mm-hmm. I explica-nos això que em deies fora de micròfon dels professors de repertori que en el conservatori professional també donen classes directament a l'alumne, és a dir, no només van a passar al repertori, sinó que donen classes, si ho entès bé, no?
2: Sí, o sigui, en l'àmbit dels conservatoris hem de pensar que els estudis de grau professional són estudis, diguéssim, professionalitzadors, però no són encara els estudis superiors, doncs, el que després es coneix com a repertoristes, no sé això, el Marc em corregirà més, els acompanyants, no tenen només aquesta funció d'acompanyadors, sinó que són realment són professors, i són professors tan rellevants com el propi professor de,

0: de l'assignatura principal, ja sigui cant o sigui violí, entre altres coses perquè tenen molta experiència, coneixen el repertori i coneixen sobretot molt bé els aspectes musicals i tècnics d'aquestes peces.
1: Per tant, tu, Marc, no només acompanyes cantants, també pot ser que facis...
2: En el Conservatori de Badalona estic d'acompanyant de cantants, només, de l'aula de cant. Sí. Altres vegades he fet de repertorista d'altres instruments i de professor de piano, també, però aquí a Badalona estic amb ells.
1: Per tant, a la classe de cant, Alexandre, tens o l'un o l'altre, o la teva professora de cant o el Marc, o pot ser que coincideixin tots dos quan esteu preparant repertori?
3: A vegades fem classes col·lectives on està la profe corregint-nos i el Marc ens acompanya. I també a l'assignatura de l'òpera, que fem com una assignatura. Cada any preparem una òpera professionalment, que això ho fa la nostra professora. I el Marc és qui ens fa l'orquestra. De fet, aquest, si es pot fer una mica de publicitat...
1: Sí, tant.
3: Aquest dilluns representem Lucia di Lammermoor al Teatre Zorrilla, dilluns 25 a les 7 de la tarda. Esteu tots combinats, sí.
2: Exactament.

0: tornant al Premi BBVA, deixa'm llegir, Alexandra, el veredicte del jurat, que va destacar les teves condicions vocals i una presència escènica excepcional. Jo suposo que t'ho van dir en el seu moment, no sé què vas pensar, no sé si això té a veure amb el que vas presentar, quin programa vas presentar en el concurs, suposo que ho devies escollir molt conscientment, no?
1: Sí, sí, sí, amb la meva profe sempre escollim un repertori doncs, que sigui com molt difícil que per al repertori sopranista, de soprano, perdó. Jo vaig escollir a la final presentar l'ària de Tzervineta, d'Ariadnov Naxos, que, bueno, pel meu nivell, una mica difícil, però ho vaig aconseguir. I ho vaig representar, doncs, el personatge de Tzervineta, una ària d'òpera. I després també vaig presentar Mi llaman la primorosa, de Zarzuela, del Barbero de Sevilla. I, doncs, sí, ho vaig escollir perquè són peces que em sento molt còmode cantant, repertori de soprano lleugera, que em sento, doncs, els personatges estan com molt a prop meu, i doncs suposo que m'ho van dir per això.
0: I repertori que ja ens parla de les característiques de la teva veu, no? Tu mateixa ho has dit lleugera, però,
1: sí,
0: però també és lògic que la teva edat sigui més lleugera i potser amb el temps vagi guanyant pes,
1: sí,
0: no? Encaixa això amb els teus gustos? Ho dic per ha sortit molt l'òpera a la conversa, però suposo que al conservatori ho treballeu una mica tot, i treballeu lit i treballeu oratori, no?
1: Sí, treballem tot.
2: Sí, sí, fem una mica de lit, oratori, zarzuela, òpera...
1: Sí,
2: intentem,
1: sí, sí,
2: tocar tots els pals.
0: Però vull dir que estàs a gust, per exemple, amb la part actoral, que,
1: sí,
0: que,
1: molt
0: que,
1: més,
0: que només
1: molt
0: la trobem en l'òpera, sí?
1: Sí, molt més en la part d'òpera, de fet. Doncs jo vaig escollir el cant també perquè m'agrada molt actuar. De petita volia ser actriu. Doncs sí, és com la part que em sento més còmoda.
3: Mm-hmm. Ho has anat compaginant amb classes d'actorals? És a dir,
1: o
3: fas teatre paral·lelament o n'has fet? No, eh?
1: No, no, m'agradaria. Però les obres de l'escola, les típiques, però ja està. No, no.
0: Aquest premi de què estem parlant també es tradueix en 1.500 euros, una dotació econòmica, per destinar a formació musical o a la compra d'instruments o partitures, en el teu cas suposo que partitures, evidentment, no? Explica'ns una mica què esperes que passi a partir d'ara en relació amb aquest premi. No sé si creus que pot haver arribat a oïdes, doncs, de professors o que es puguin interessar per tu o pugui obrir una porta.
1: Bueno, jo espero que sí, en part... Sí, aquesta part de que s'interessin per mi, doncs, però també obrir la porta de que en aquests concursos de conservatoris també el cant, doncs, és que és una cosa molt important que fins ara potser amb el meu premi no s'ha prestat com molta atenció, de que el cant també

0: com un instrument que li dediquem moltes hores i és molt important, jo crec.
1: Pel Conservatori, Josep, evidentment és una medalla també, de certa manera, no?
2: Sí, sí, evidentment nosaltres no podem estar més contents i tal com deies, també és una bona plataforma per projectar una mica doncs, tot el que passa, no?, dins del centre. I de tant en tant doncs, tenim aquests petits estímuls que són molt, molt importants.
1: Doncs recordem que estem parlant amb Alexandra Sorrà, amb Josep Borràs i amb Marc Serra, sobretot amb motiu d'aquest premi per l'Alexandra, que per cert, això a diferència d'altres anys, es va lliurar a Montserrat aquest any, perquè era la desena edició del concurs. També no sé si va haver-hi alguna... Tens algun record, alguna anècdota especial d'aquell dia?
0: Sí, sí, jo me'n recordo doncs, que havíem de canviar-nos a les aules dels escolans i eren els escolans que ens portaven, doncs, era a la façana d'on cantava i doncs havíem de creuar tota la part interna, doncs, els jardins, estàvem al vestit de l'actuació i va ser un caos, una odissea, però al final doncs, va valer la pena, va ser molt divertit.

0: hauríem d'acabar, com sempre, explicant, parlant de propers projectes, però ja ens has parlat d'aquesta Lucia del dilluns vinent, i també que no tens massa clar, encara on estudiaràs a partir del setembre, no?, el proper curs, per tant, però no sé si, per exemple, aquest estiu tens algun altre compromís o algun rol o algun repertori que estiguis preparant, o si no l'estàs preparant, què t'agradaria fer? Quin creus que és el paper de la teva vida, per dir-ho així?
1: Bueno, tenim dues actuacions més de Lucia, també a Vilaseca, la fem al juny, i també a Tarifa, al Marc també ve a Tarifa.
2: El 8 d'agost.
1: El 8 d'agost, sí, també. Uh-huh. Però també, doncs, a l'estiu aprofito sempre per renovar repertori. Doncs ara la meva professora, doncs, m'ha donat també àries noves que les vull, doncs, indagar, per exemple... M'ha donat l'Ofelí, de l'àrea de la locura d'Ofelí, doncs així per augmentar la dificultat, i doncs espero presentar-me a més concursos. I...
0: Sí? L'experiència del concurs no t'ha desagradat?
1: No,
0: el presentar-te davant del jurat?
1: Sí, sí, jo doncs diria que sóc una mica competitiva, m'agraden com aquests ambients, i també escoltar els altres, com he dit abans, doncs és un gran aprenentatge.
0: Bueno. Doncs ara només falta que ens presentis el que has escollit per cantar aquí, que no és res que hagi sortit fins ara a la conversa, em sembla. Què ens cantaràs i per quin motiu, vaja?
1: Bueno, cantaré Amor, de Richard Strauss. Doncs jo crec que, bueno, la vaig cantar a la fase, a les semifinals del BBVA, també, i... Doncs l'he escollit perquè jo crec que representa molt bé el meu tipus de veu, i és una peça bastant difícil, que està plena de coloratures, i jo crec que també reflexa molt la meva personalitat, és molt alegre. Bueno, parla de Cupid, que com encanta, no sé si en català...
0: Sí.
1: Embruixa a una pastora, i és com parla de l'amor, i... Sí, és molt divertit. Jo crec que l'he escollit per això, perquè m'ho passo molt bé cantant-la.
0: Només un incís. Has parlat diverses vegades de la dificultat de les obres, referint-te, entenc, al virtuosisme, no? A música molt, molt...
1: Sí.
0: Que aparentment, evidentment, és molt difícil, tot i que diria que no hi ha música fàcil, sempre ho diem així, no? Pot haver-hi una cançó, un lit, que sembli molt senzill, però segur que tampoc ho és de cantar. Cantar bé sempre costa, no?
1: Sí, sí. No, sí... Hi ha peces que a mi també em costen, sobretot els lits més simples. Jo crec que la simplicitat és el que més has d'indagar i has de, doncs, procurar fer-ho bé, perquè les coses simples, doncs, més dificultat hi ha.
0: Exacte. I ja que ens cantaràs en alemany també, no sé si hi ha docència d'idiomes en el grau professional.
2: Sí, els cantants tenen els idiomes incorporats, sí.
0: Clar. Tens alguna preferència en aquest sentit? Hi ha un idioma també més difícil que un altre?
1: Jo crec que el francès.

0: francès. Sí, eh? El francès és molt més difícil. Sí. Però bueno, el Marc... El Marc no fa francès?
1: No.
0: Vale. Això el David, no? David Malet.
2: Sí.
3: Molt bé. Doncs, Alexandra, encantats d'haver-te conegut. Felicitats una vegada més pel premi.
0: Moltes gràcies.
3: I ara que tenim ganes ja és de sentir-te. Per tant, quan vulguis pots ocupar el teu lloc i t'escoltem interpretant la música d'Strauss. Fins ara.

0: Fins aquí, doncs, la música de Richard Strauss, que ens ha interpretat avui a l'estudi del programa, la soprano Alexandra Surrà, acompanyada al piano per en Marc Serra. Recordem, a motiu d'aquest premi BBVA de Música al Talent Individual, que l'Alexandra ha guanyat en categoria jove. Doncs gràcies per la visita, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.

0: A Catalunya Música, Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Un quart i mig de set, moment de donar pas al nostre primer reportatge d'avui. Com hem anunciat en el sumari, ens traslladem fins a l'auditori des d'on, des de fa unes setmanes, es pot visitar una exposició dedicada als instruments baixet.

0: Instrumental Baixer, l'utopia ressonant, és el títol de l'exposició que el Museu de la Música acull des del passat mes d'abril i fins a finals de gener de l'any que ve, en col·laboració amb el taller d'escultura sonora Baixer de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. El llegat dels germans Baixer s'ha presentat en nombroses exposicions individuals i col·lectives en museus d'arreu del món, també a Barcelona, que en conserva tres instruments, en bona mesura gràcies al fet que un dels germans es va establir aquí. Ho explica Martí Ruiz, un dels comissaris de la mostra i director del Laboratori d'Art Sonor de la Universitat de Barcelona.
1: Hi ha molts museus del món que tenen una peça Baixer. Al Japó, per exemple, hi ha una col·lecció, es va fer una col·lecció de 16 peces grans, però normalment hi ha museus arreu del món que tenen una peça Baixer. Aquí a Barcelona, en el museu, n'hi ha tres, que estan molt bé, i que de vegades es poden utilitzar per dinamitzar-les, no? Per fer un concert o per fer activitats participatives. Per tant, està molt bé el que hi ha aquí. I és excepcional perquè en François va venir a viure a Barcelona i va morir a Barcelona, i vam tenir la sort de conèixer-nos. Aleshores, sí que algunes facultats d'alguns països han mostrat interès, però el fet és que nosaltres som la ciutat on en François va triar, i aleshores doncs, tenim la sort que els diversos degans i rectors de la facultat, de les universitats, doncs, van entenent, diguem-ne, la transcendència històrica d'això.

0: Bernard i François Baché van ser dos artistes inventors que a partir dels anys 50 del segle XX van proposar una nova manera d'entendre l'instrument musical. La seva aportació es concreta en un conjunt d'invencions que van anomenar escultures sonores, construïdes amb materials industrials i quotidians com l'acer inoxidable, l'alumini, el cartró o els coixins inflables, i capaces de generar sons complexos i inusuals sense recórrer a l'electricitat. La intuïció, el joc, l'exploració i la participació directa en la producció sonora defineixen una concepció oberta i accessible de l'instrument i de l'experiència musical. Per això, com a part de la mostra que estem comentant, al foyer de la sala 1 de l'Auditori s'hi presenta també una escultura monumental que es pot visitar en horari de concerts amb l'entrada corresponent fins al 14 de juny.
1: A la vitrina de l'exposició hi han tot peces que normalment ja són a Barcelona, que són o bé de la Fundació Baixer o bé de la família Baixer, més dues peces del museu, la guitarra inflable i el cristall. I, a banda d'això, que són peces que normalment són a Barcelona, hem aconseguit baixar al foyer un altre original dels anys 70, que estava a Foix, a Catalunya Nord, i farem algunes activacions d'aquesta peça, que és una peça monumental que fa 4 metres, i esperem en el futur poder tornar a exposar aquesta peça, perquè és una peça preciosa que fa 4 metres, que guardarem a la facultat com bonament podrem, igual que les altres, aspirant a algun dia tenir un espai permanent on tot això estigui exposat i a disposició de la gent.

0: Fruit d'una aproximació que combina art i ciència, intuïció i mètode, l'univers Baixer desenvolupa una recerca singular sobre les relacions entre forma, matèria i so. En aquest sentit, les escultures sonores Baixer es poden entendre com a obres obertes, veritables utopies ressonants que afavoreixen noves formes d'escolta i de participació. Per això, el Laboratori d'Art Sonor de la Universitat de Barcelona treballa per poder oferir el màxim de possibilitats al públic.
1: La qüestió capdalt per les peces Baixer és que estan pensades com a eines de participació, com a objectes, dispositius interactius. Aleshores, la qüestió és que la gent les pugui tocar i pugui

jugar pugui explorar-les directament. Que el centre de la qüestió és l'experiència d'un públic que no només rep, sinó que pot interactuar. Doncs en aquest sentit, últimament

0: és el que estem sempre intentant promoure des de Laboratori d'Arts.
1: Acabem recordant que la mostra de què hem parlat, Instrumental Baixer, l'utopia ressonant, es podrà visitar al Museu de la Música fins al 31 de gener de l'any que ve.

0: Doncs avui hem posat la mirada i l'oïda, sobretot, sobre els instruments baixer amb aquesta mostra. Ara passem per altres noms i altres propostes en aquest repàs de l'actualitat. Ens fixem, per exemple, en el nom del pianista Albert Guinovart, que actua diumenge a Berga.
1: A les 6 de la tarda, el Teatre Municipal d'aquesta ciutat acollirà dins del programa cultural d'hivern i primavera aquest pianista i compositor que interpretarà obres pròpies i de l'impressionisme francès, d'autors com Debussy, Ravel i Poulenc. El concert també comptarà amb la participació de la coral de l'Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus.
0: El programa La Cinta de Möbius d'aquesta emissora distingit els premis Ràdio Associació de Catalunya.
1: El programa realitzat per la pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada ha estat guardonat en la categoria d'innovació per la seva originalitat en mostrar la relació entre la música i les matemàtiques. Els Premis Ràdio Associació, creats l'any 2000 per la Societat Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya, distingeixen els professionals de la ràdio en català en 4 categories.
0: La tradició clàssica sufí i la seva dansa a l'Auditori de Barcelona.
1: Diumenge l'equipament barceloní acollirà una sessió amb el Neva Sufí Ensemble, formació integrada per 8 músics distintius d'Istanbul i d'Ankara, amb un repertori inspirat en la tradició musical vinculada al Semà, una cerimònia centenària de dels dervitxos giròbecs, balladors de l'ordre matlabí. Es tracta d'una cerimònia amb música i dansa amb àmplia difusió dins l'àmbit otomà, on s'expressa la vivència de Déu. Així ho explica Halil Bárcenas, islamòleg i director de l'Institut d'Estudis Sufis de Barcelona.
2: El Semà, que inclou la cèlebre dansa circular dels dervitxos, més que art, jo diria que és celebració, que és ritual sagrat, pregària en moviment que utilitza el cos com a instrument. Mai, mai és espectacle. El dervix gira constantment de dreta a esquerra, és a dir, vers el cor, centre espiritual de l'ésser humà, i al mateix temps a contratemps, és a dir, al contrari de les agulles del rellotge, com si volgués remuntar el curs de la història fins l'instant en què l'ésser humà era un amb la divinitat.
1: La sessió està programada diumenge a les 7 de la tarda a la sala 1 Pau Casals de l'Auditori i una estona abans, a 6:15, el Museu de la Música oferirà una conversa introductòria. L'equipament és impulsor del cicle Trànsits, en què s'emmarca l'espectacle, amb la col·laboració del Festival Espurnes Barroques i la Fundació Toni Catany.
0: I canviem ara de protagonista, parlem d'Andrés Barrios, que fa parada a Barcelona.

0: concierto mío, sino que sea una fiesta que hagamos juntos.
1: Ens ho explica un músic que ha estat nominat als Latin Grammy en l'edició de l'any passat, natural d'Utrera, província de Sevilla. Ara ja amb tres discos al seu currículum i una trajectòria on sempre deixa entreveure una formació clàssica que dialoga amb els codis flamencs i altres llenguatges contemporanis. A la seva visió artística oberta també hi juguen cert paper les anomenades músiques del món. I no és perquè sí que al currículum del pianista hi trobem un màster en aquest àmbit cursat als Països Baixos. També admet el nostre interlocutor que la globalització i la connexió a internet hi ajuden molt.
0: I a partir d'ahí, pues, tuve esa, digamos, esa oportunidad también de irme a estudiar este tipo de músicas del mundo y ahí me empapé de música de la India, de música de muchos países, que luego, con el tiempo, pues, fui conociendo en persona todos estos países, entonces ya no es solo la cultura o el sonido, sino la forma de vivir, la forma de comer, la forma de hablar. Como habla un cubano, también se escucha cuando toca las congas, ¿no? Así que sí, a mí todo eso me interesa mucho y me encanta.

0: Doncs amb la proposta d'Andrés Barrios ens anem acostant a 6:45. Ja són amb nosaltres Manuel Romaní i Xavier Calsamilla. De seguida connectem també amb Anna Las, com hem anunciat en el sumari, per sentir la música de Manuel Blancafort i saber tots els detalls d'aquesta novetat discogràfica amb les cançons d'aquest compositor editades pel segell Naxos.
1: Catalunya Música.

A l'assaig general, l'actualitat musical al dia. Cada tarda a les 6 amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Ja estem sentint el disc que volem comentar els propers minuts de programa, música de Manuel Blancafort, que ve a completar la integral de cançons que, de fet, ja vam conèixer des del programa, a càrrec de l'Anna Alàs, que ens atén avui i, com moltes vegades, malauradament des de la distància. Bona tarda, Anna.
1: Bona tarda.
0: I aquí a l'estudi, molt ben acompanyats amb en Manuel Romaní i en Xavier Calsamilla. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En representació, evidentment, de la Fundació Manuel Blancafort, que al capdavall és qui hi ha al darrere d'aquesta iniciativa, i de les anteriors, perquè ja havíem presentat en el seu moment la integral de l'obra per piano i la primera part d'aquesta integral de cançons amb l'Anna Alàs. Tot això forma part d'un... No és casualitat, suposo, és part d'un projecte a llarg termini que es prepara amb molta antelació, no?, des de la Fundació.
3: Sí, l'objectiu fonamental de la Fundació ha estat difondre l'obra i, evidentment, el millor per difondre l'obra és que estigui enregistrada i es pugui sentir arreu del món. De fet, quan en Blancafort va morir, a l'any 87, hi havien publicats 2 o 3 CDs i un disc i, per tant, hi havia molt poca cosa. I, per tant, va ser una tasca ingent de començar a posar en marxa totes les edicions. Va haver una primera integral que va fer l'Antoni Besses als anys 90, ja mort el compositor, que va consistir en 3 CDs. I posteriorment, gràcies al Miquel Villalba, que va fer una feina molt intensa de rescat, mirant totes les obres que tenia la meva mare a casa manuscrites, de 3 va passar a 5. És a dir, hi havia molta cosa ficada en calaixos i estupenda, perquè és una música estupenda. I, per tant, aquest ja va ser un projecte molt llarg, perquè el registrar 5 CDs, això es va fer al llarg de bastants anys, i, posteriorment, un cop acabat això, doncs vam procedir al següent pas, que era fer l'integral de les cançons. Les cançons era bastant més complexa, perquè té obres per piano i veu, però també té obres per conjunt instrumental.
0: Que és el motiu pel qual estan en aquest disc, no només les que acompanya el Miquel Villalba, sinó també altres formacions que després en parlarem. Però sí que m'agradaria explicar, o que ara entrés l'Anna i expliqués una mica en quin moment, Anna, ja ho vas explicar l'altra vegada, també, et conviden a participar d'aquest projecte i t'hi sumes, suposo que, coneixent la música de Manuel Blancafort, no?
1: Doncs he de dir que sí, literalment, coneixent la música, perquè estava dalt de l'escenari al Concerthaus de Berlín i en Manuel Romaní Blancafort estava al públic i jo havia escollit fer un cicle de cançons de Manuel Blancafort perquè era un any de celebració, no sé si en els 25 de la seva mort, no ho sé, ara em fa ballar el cap, però era el 2012, si no m'equivoco, i estàvem celebrant diversos aniversaris de compositors catalans i jo estava interpretant la seva música i en Manuel doncs, va veure el programa a Berlín mateix, em va sentir, li va agradar el que va sentir i de seguida doncs, en acabar el concert va demanar d'estar en contacte i va sorgir aquesta oportunitat doncs, que m'ha portat a gravar el primer volum i ara doncs, a poder presentar-vos ja el segon i últim volum de les cançons de Manuel Blancafort.
0: Exacte. Aleshores, a partir d'aquí, suposo que teníeu clar que havíeu de fer la integral, però potser no tota de cop. No sé si hi va haver un diàleg entre vosaltres o potser el Miquel va triar també. És a dir, de quina manera agrupar-les i per què fer-les en 2 discos, no? I amb quin calendari?
1: Sí, jo fonamentalment vaig tenir la sort de poder-me incorporar en el projecte en el sentit que tenint una persona com en Miquel Villalba, que és un coneixedor profund i amb tant respecte i apreci com té per la música de Manuel Blancafort, jo diguem que era, com es diria, una nubi, no? una persona que s'afegia al projecte, i en Miquel, doncs, amb la Fundació van anar decidint quines cançons anaven a cada disc.
0: Manuel, per al·lusions, encara que no cal presentar l'Anna, no sé si vols recordar per què vas pensar en ella per aquest projecte.
2: No, simplement perquè estaves escoltant un concert que em va sortir de casualitat, el vaig veure un cartell i, ai, mira això, i era ara, que vam entrar, i el programa era primer cançons de Toldrà, després de Montpou, després Blancafort i Montsalvatge, per aquest ordre. I al començar la segona cançó, li vaig dir a la dona, tenia al costat, amb aquesta noia hem d'enregistrar.

0: entrem en matèria, si voleu, més concretament ja amb el que trobem en aquest segon disc. Com dèiem, no només acompanyades per en Miquel Villalba, sinó també hi ha un cicle acompanyat pel Quintet Altimira, hi ha el Leos Quartet i hi ha un altre cantant, que és la soprano Maria del Mar Humanes. Explica'ns una mica, bueno, entre tots, qui vulgui, no sé si tu, Anna, potser... De quina manera o per què aquestes cançons n'hi ha que són acompanyades per piano i n'hi ha que el compositor va pensar en un altre acompanyament?
1: Bueno, Blancafort va començar fent música de piano només, però a poc a poc va anar incorporant l'orquestra i després va fer obres molt grans d'orquestra. I, per tant, un bon dia va començar a fer cançons, només n'hi ha 6, acompanyades de més instruments. N'hi ha 3 precioses. Totes aquestes peces són inèdites, entre les moltes que hi ha aquest disc. Aquest disc hi ha moltes coses inèdites. Hi ha 3 peces que són per 4 instruments. Clarinet, violí primer, viola i violoncel. Això va enregistrar amb el Jordi Cornudella, la Maria Florea, David Andújar, la Marion Platero. Són precioses. Això no coneixíem. Amb textos de Grau de Leós, d'Octavi Saltor i també Octavi Saltor. Després n'hi ha altres més complexes, per violí primer i segon, viola, violoncel, contrabaix i piano. Aquí va incorporar el Roger Azcona com a contrabaix i el Miquel, òbviament. I quan tot el disc estava ja enregistrat, estava ja a punt de caramel, vam trobar una altra peça, l'Aire del Montseny. Aquesta no en sabíem res i estava... També hi ha. Aquesta es va compondre l'any 1961 amb text de mossèn Pere Ribot i aquesta no... Bueno, tenim notícia, però no existia. Aquí hi ha més feina. Hi ha una flauta, també, l'Aleix Baquer, i un oboè, el Daniel Souto, i després hi ha el clarinet, 3 violins primers, 3 violins segons, 2 violes, 2 violoncels i un contrabaix. Bueno, ja té més pes.
0: I tant.
1: I aquesta ens va obligar un any després a tornar... reobrir el disc i enregistrar-ho. I ja ho tenim.
0: Això anava a dir que hi ha com 2 períodes de gravació, agost del 21 i juliol del 22.
1: Sí.
0: Us expliquem per aquest motiu. Volies dir alguna cosa, Xavier?
2: Sí, sí. La peça aquesta existia una partitura com impresa per piano i veu. I el Miquel Villalba es la va mirar i diu: això, el piano no està fet pel Blancafort. Això és una reducció per piano, la partitura autèntica, i després teníem constància de que s'havia estrenat l'obra aquesta als anys 60 o així, i que existia. Llavors, finalment va aparèixer perquè una deixeble de la cantant, que vivia a Reus, tenia l'arxiu de la cantant i tal, i pum, i va aparèixer l'original. La partitura original.
0: Que bo.
1: Jo podria afegir
0: sí,
1: una cosa d'aquestes cançons. El disc comença amb les cançons de muntanya, són 9 peces,

0: que això és a partir de les cançons de muntanya. Les cançons de muntanya d'anys abans, que eren del 915-18, per piano sol, Blancafort havia deixat algunes notes, uns esbossos, no de totes, per convertir-les en cançó. A més, el títol Cançó de muntanya ja ens hi porta, però no ho va fer. L'any 1997, el Joana Mills li va demanar a una poetessa que jo no coneixia, la Josefina Pons, que fes uns poemes per posar aquí, i així es va fer. I ho va estrenar la Chantal Botang amb el Joana Mills. Són uns poemes molt diferents del que hauria fet Blancafort, però un cop ho hem assimilat, és molt bonic. I sona molt bé, estan molt ben posats en la música.
1: Mm-hmm. Per tant, un disc farcit de curiositats. Torno a l'Anna Las, potser per preguntar-te, m'imagino que per tu, evidentment, és un plaer, no?, cantar acompanyada de tantes combinacions instrumentals. Tot és cançó, però suposo que, vaja, com més músics o com més varietat de colors, millor per tu també, no?
2: Ah, sí, jo ho vaig passar molt bé. Jo vaig salar moltíssim perquè, a més, a mi m'agrada molt la varietat, el provar, el descobrir, conèixer nous músics. El fet de viure a Alemanya, doncs, a vegades et quedes connectada de les dinàmiques dels companys músics catalans, i qualsevol excusa és bona per conèixer-los i fer xerrar una mica i ubicar-se, no? I va ser unes jornades de gravació molt, molt maques. A més, em va donar l'oportunitat de poder cantar amb la Maria Almar Humanes, aquesta soprano de Cornellà, que també viu a Alemanya, i que ens coneixíem de cursos així d'alt nivell de cant, que ens vam conèixer a Madrid amb un curs de l'Anna Luisa Ochoa. I per tant, coincidir amb ella també va ser molt bonic. I bé, doncs, sí, fins i tot amb l'instrument notes, no?, que et vas adaptant a les sonoritats que t'ha posat el compositor. Que hi ha uns colors, hi ha una manera de poder emetre la veu i els propis harmònics que surten reforçats també dels harmònics dels instruments que tens al voltant. Sí, que és molt, molt interessant. I clar, d'això en surt un disc molt variat. Mm-hmm. No només en dins del que és el repertori de veu i piano, que ja de per si doncs, tens les cançons de muntanya, tens les cançons d'infants, les cançons populars, que ja vas veient doncs, això, no?, que tens les melodies tradicionals, però després tens tot l'espai de creació complet que tenia Manuel Blancafort de les harmonies, la melodia, vull dir, on veus molt bé també la seva empremta, sinó que a més tens la possibilitat d'aquestes cançons amb instruments, també diferents formacions, com explicàveu, i jo trobo que el que és la cançó amb instruments és un goig, és una meravella, és un luxe, s'ha de dir que és un luxe, i vaig ser molt contenta de poder-los gravar. I penso també que per l'oient, per qui compri el disc, per qui l'escolti a casa, doncs gaudirà molt de sentir el lead, no?, la cançó catalana amb sonoritats de cordes i de vents i amb el piano.
1: Mm-hmm. No sé si ho hem dit, hi ha 27 cançons, cosa que vol dir que per la durada del disc vol dir que les cançons són relativament curtes, estan agrupades en cicles, tal com ja heu dit, i només volia, abans d'acabar, preguntar per la cronologia, perquè és clar, n'hi ha les més antigues, veig que són de la dècada dels anys 10, 1917, oi? I la més recent, bueno, hi ha cançons de fins als anys 50 i 60.
0: No és... Hi ha unes remembrances, que sí. És de 1984. Aquesta, nosaltres...
1: És veritat.
0: A nosaltres ens impacta molt. Això devia ser dos anys o poc més de morir Blancafort.
1: Abans, sí.
0: Poc abans, era molt gran ja, va morir als 90 anys. I això és com un comiat. El text és seu, també, i si em permets el llegeixo, és molt curt. A mi m'impacta. Diu, pensa, repassa, remou per dintre teu. Records d'infantesa, dolces remembrances que fan la vida lleu. Vol en l'aire i deixa't dur pel vent. Des d'arran de terra cap al firmament, en l'aire cap al firmament. És un comiat.
1: Sí, sí, totalment.
2: És un comiat, és molt bonica de cantar, també.
1: Això ho deia, exacte, perquè no sé si tu, Anna, aprecies una evolució estilística del compositor, perquè al final és una trajectòria llarga, no? I segurament no componia de la mateixa manera als anys 10 o 20 que als anys 80, oi?
2: Doncs, si t'he de ser sincera, no és un compositor... Ah, perdó, un moment. No és un compositor que jo li vegi... hagi d'anar aprenent, no? La veritat és que sempre que canto alguna cosa seva em sembla d'una maduresa, una tendresa, un...

sempre sento que hi ha un compositor fet al darrere. Evidentment que hi pot haver-hi, hi ha d'haver evolució com tot artista, però crec que en el cas de Blancafort es veu més en el que es va anar atrevint a fer, o sigui, com va creixent la seva dimensió compositiva, com va afegint instruments, com deia al principi en Manuel. Això és una mica la precisió que jo he fet, sense, com us deia, ser l'estudiosa profunda que si tinguéssim aquí en Miquel Villalba segur que em portaria la contrària i podria comentar molts aspectes de la composició al llarg dels anys de Manuel Blancafort. Però jo he de dir que sempre, no puc dir mai, ostres, que senzilleta és aquesta, com es nota que és del principi. No, sempre em transmet aquesta maduresa.

0: De tot això en parlem avui perquè el proper diumenge 24 a 6:45 de la tarda fareu una presentació d'aquest disc a la sala d'assaig de l'Orfeo Català, al Palau de la Música, i potser allà sí que hi haurà el Miquel Villalba i explicarà coses d'aquestes, o com està pensat l'acte.
1: Sí, sí. No, el Miquel hi serà, perquè és que si no hi és, algú m'ha de tocar el piano, que si no, nosaltres interpretarem al principi, hi haurà ben bé una mitja horeta on hi haurà l'oportunitat d'escoltar aquestes cançons amb veu i piano, totes no, perquè el minutatge doncs no donarà, però un bon recull d'aquestes cançons. També hi haurà la Maria Elmar Humanes perquè pugueu escoltar el duet que va escriure el mestre Blancafort, i l'inici de l'acte, doncs sí, amb en Miquel farem bona música, i tant.
2: I després farem volem fer una mica de diàleg entre el públic i els artistes, diguem, i ho coordinarà o ho gestionarà el Joan Magraner, que és, coneix molt bé, bueno, ja el coneixeu tots, una persona fantàstica, amb una gran cultura i una gran capacitat musical. Ell coneix molt bé la música de Blancafort i s'explica molt bé, per tant, funcionarà.
0: Fantàstic, doncs això és diumenge 6:45 de la tarda. No hem dit, hem donat per sabut que el disc ha sortit amb Naxos com tota la resta, per tant, això li assegura una gran difusió internacional, que és el que dèieu en començar, i per acabar, i em sembla que ja ho hem fet així també les altres vegades, suposo que falta culminar el projecte, faltaria amb les obres orquestrals, que com sempre són les més complexes, no?
2: Les obres orquestrals n'hi ha algunes
0: gravades, sí.
2: Sí, estan registrades, i em sembla que tot està editat ja, o falta poc. El problema està que amb algunes nosaltres no podem. No, hem d'anar a tocar portes perquè algú programi. Això és feixuc, però ho anem fent. I ens en sortirem, sí, sí.
0: Segur que sí, i nosaltres ho podrem veure i explicar-ho des d'aquí. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa important.
2: Si home, no... jo voldria dir una cosa, sí. que la feina que han fet el Miquel i l'Anna de revisar les partitures ha estat fantàstica, perquè l'Anna, el detall del text, si està ben posat o no està mal posat, ha hagut de treballar molt, i el Miquel, totes les partitures, ha revisat també les que no hi ha piano, ha revisat tot, i ha fet una feina fantàstica.
3: Sí, el Miquel en particular, la cançó aquesta de les remembrances, és una cançó que té 4 o 5 versions, em sembla que la més antiga és per coral de dones, per veus blanques, i tot amb unes fulles petitones, les ratlles fetes a mà, i com semblava com inacabat, i vam dir, escolta, això lliga o tal, podem fer, i es va atrevir i va dir sí, això, i per tant la va refer, no? La va reconstruir realment, però del no res quasi.
1: És un musicàs, Miquel.
3: Sí.
0: Bé, doncs felicitats també per aquesta part de la feina, Anna, parlant només del disc.
1: Gràcies,
0: però ja tota la prèvia, evidentment. Doncs gràcies per haver coincidit avui, que vagi molt bé aquest acte de diumenge i tota la resta.
2: I fins aviat, Anna.
1: Gràcies, i tant. Ens veiem aquest diumenge. Una abraçada a tots i gràcies per convidar-nos.
4: Assaig general.
0: Amb música de Manuel Blancafort acabem el programa d'avui, i com sempre també amb l'avançament dels continguts del nostre proper programa. Serà dilluns i parlarem, entre d'altres, amb el tenor

0: Marc Sala, d'un concert titulat Amb l'Òpera al Cor, primera edició d'un concert benèfic participatiu organitzat per l'entitat Apropera, que tindrà lloc dimarts al Teatre Auditori de Sant Cugat.
1: També parlarem del nou disc de Ballaveu en un moment en què el duet celebra 10 anys de trajectòria, sempre centrats en difondre el repertori de cançons tradicionals i populars del territori català i, sobretot, posar en valor i recuperar el ball comunitari.
0: Doncs només ens queda de desitjar-vos un bon cap de setmana i acomiadar-nos l'equip del programa, com sempre, amb Oriol Pinar, Tolga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
1: I fins dilluns.

Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

i vaig sentir d'una manera forta el pas del temps. No el temps dels núvols i del sol i de la pluja i del pas de les estrelles adornament de la nit. No el pas de les primaveres dintre el temps de les primaveres i el temps de les tardors dintre el temps de les tardors. No el que posa les fulles a les branques o el que les arrenca. No el que rissa i desarrissa i col·loca les flors. Sinó el temps dintre de mi. El temps que no es veu i ens pasta. El que roda i roda a dintre del cor i el que fa rodar amb ell i ens va canviant per dins i per fora. I amb paciència ens va fent tal com serem l'últim dia. Mercè Rodoreda. És un fragment de la seva novel·la La plaça del diamant. Un paràgraf que podríem llegir mil i una vegada més i ens seguiria sorprenent. I de fons, doncs, de fons és el tema de La Colometa, de la pel·lícula que va escriure la banda sonora Ramon Muntaner. La Colometa, com tots sabeu, és la protagonista de La plaça del diamant. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts. Benvinguts.

I el següent trajecte el fem ara amb un dels músics virtuosos més famosos de la cort del Palau de Versalles del rei Lluís XIV, anomenat el Rei Sol. Deixeble, entre d'altres, de grans músics com ara Sant Colomba i Jean-Baptiste Lully. Ell es deia Marie Mare i va compondre aquesta peça que estem sentint mentre era estudiant de Sant Colomba. Està considerada una passacaglia o una xacona i fa referència a tres campanes de l'antiga abadia de Saint-Genevieve a París que feien sonar aquestes tres notes repetidament de manera regular i incansable. La va titular La Sonnerie de Saint-Genevieve du Mont de Paris. I al cap de molts anys, Jordi Savall l'incluïa a la banda sonora de la pel·lícula Tots els matins del món.

I aquesta música ara ens porta, ens introdueix a l'univers de Sant Tomàs d'Aquino. Anem al segle XIII amb el seu famós Panis Angelicus, que significa pa d'àngels, i que molts anys més tard el compositor francès César Franck posaria música. I el resultat és aquest, que ens interpreta el cor del King's College de Cambridge.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I ara és Franz Schubert, que a partir d'un poema de Johann Gabriel Zaire ens porta en un regne d'introspecció i ensomni, amb aquest Lied dedicat a la lluna. Deutsch 193.

era Ian Brostedt, acompanyat de Julius Drake al piano, interpretant aquest lit que Franz Schubert va dedicar a la Lluna. El número 3 de l'Opus 57, Deutsch 193.

I amb aquesta música marxem ara a finals del segle XVII, amb aquest fagotista i flautista i també compositor, François Debian. Aquesta música que va escriure, els seus concerts, més ben dit, els va compondre per ell mateix, per tocar-los a ell mateix, tot i que també va compondre òperes i moltes músiques de cambra. Doncs bé, aquest concert, com us deia, és seu. És el seu concert per a flauta número 7, en mi menor.

0: I d'aquesta manera acaba aquest concert per a flauta, és el número 7, escrit en la tonalitat de mi menor, del compositor, flautista i fagotista François Debian. Va néixer a finals del segle XVII. Va viure a cavall entre el XVII i el XVIII. De fet, hem sentit el primer i el segon moviment d'aquest concert. La flauta era Emmanuel Pau i l'orquestra, la de Cambra de Basilea, que dirigia Giovanni Antonini.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
0: Ara, en arrencar els estrats pictòrics, anaven sortint la pols antiga, les olors, potser fins i tot els sons, retinguts durant segles. Estava deslliurant el temps. Quedava submergit en tots els temps i, per tant, ja no havia avui, ni ahir, ni fa 100 anys. M'alliberava dels límits temporals. Esdevenia de sempre. Doncs bé, aquest és un fragment del llibre que us porto avui al Club de Lectura del Gran Tour. És un llibre d'aquells, com ha dit algú, que no es llegeixen, sinó que es van paladejant. I cada fragment dius, però què és això? I el tornes a llegir i el tornes a degustar. Mireu, porta per títol Paret Mestra, recreació a la cuina vella. I l'ha escrit Joan Rosàs, reparter. Ell és fill de Badalona, nascut l'any 1953, pedagog i medievalista. I l'any 71, quan el Museu de Badalona va crear el grup de treball de Masies, s'hi va integrar, iniciant una tasca que ha mantingut fins ara, en favor de les masies patrimonials. Ell ha estat conservador també d'aquest museu, també ha participat en treballs d'assemblea, de museus de Catalunya, etc. etc. Bé, el llibre que us porto, tenim ja a centrar-nos en aquest llibre. Porta per títol, com us deia, Paret Mestra. I el que fa l'autor és, a partir d'unes reformes a la casa pairal de casa seva, aquests són el punt de partida d'aquest llibre. I les capes de pintura, a mesura que aniran saltant, doncs aniran revelant des d'un fris de records, faran alhora totes les vides que han contingut aquella cuina vella on ell comença aquesta reforma. I de mica en mica, l'autor, dia a dia, anirà resseguint totes les èpoques, explorant en detall la masia, alguns aspectes de la seva humil anatomia i també aprofundirà en trets i tradicions que acompanyen la vida rural. És, com diu ell mateix, un descabdellament natural del temps, que el porta a reflexions que van més enllà d'ell i de les persones concretes que van viure en aquella casa. Però també parla, evidentment, de la memòria

i familiar i del concepte de la casa i la relació entre la família i la identitat, de la nostàlgia, del paper sagrat i la pèrdua de transcendència en el món actual. Bé, m'ha estat difícil escollir un sol fragment d'aquest llibre, perquè tot està ple de detalls interessantíssims, que parla molt de la nostra cultura, del nostre país, també parla molt del món rural, etc. Però m'he fixat en aquest fragment, que diu així. Una casa de debò necessita estabilitat. L'antífona, seguint l'Evangeli de Sant Mateu, ho defineix d'una forma immillorable. Diu, aquesta és la casa del Senyor, edificada amb fermesa, ha estat ben fonamentada sobre la roca ferma. Les nostres masies, altrament que la casa del Senyor, solien tenir uns fonaments més aviat magres, i per això moltes, amb els anys, s'han anat obrint com una magrana i les han hagut d'estintolar amb successius contraforts i edificis adossats. Però quan el terreny disposava d'una roca ferma, l'aprofitaven. A casa em trobava sobre la roca. Era una roca real, ben visible, granítica. Més, ai, el granit! Com algunes persones, sembla una cosa i n'és una altra. El temps el descompon fins que esdevé sa olor. I aquesta roca que fonamentava la casa era més aviat allò que en deien pa mort. Un granit que ha emprès el camí de la davallada. Per això, a la part alta de la paret s'hi veien esquerdes. I no era estrany trobar-hi reparacions ja antigues fetes amb estaques oscades i reforçades amb rosaris, figuetes de vidre amb restes de crisma i altres amulets per aconseguir que les forces celestials contrarrestessin les de la física. Però tot amb tot era fonamentada sobre la roca. Això és el que ens interessa. Discutir ara les propietats d'aquesta roca seria inútil per l'objectiu que em proposo. En la nostra mentalitat tan limitada pel materialisme, ens volem creure que si aquella gent antiga edificaven sobre la roca, era exclusivament per motius econòmics i pràctics. Tenir roca en el seu terreny equivalia a no tenir res. A la roca no s'hi sembra ni s'hi cull. Era millor aprofitar aquest sòl estèril per edificar i deixar lliure la terra bona per a l'agricultura. Si, a més, la roca constituïa un fonament immillorable per al nou edifici, ja no calia dir res més. Tot això és ben cert. Però no és tota la veritat. Hi havia un motiu ideològic, podríem dir transcendent, superior, que obligava a construir sobre la roca. I n'és la prova que quan no existeix un fiter, es creava, en el lloc de les edificacions importants, una roca simbòlica. Un altre fragment del llibre diu: la meva mare era feliç estant-se a casa. Quan tornava d'un viatge, d'una festa, de qualsevol esplai, entrava a casa dient: que bé! I nosaltres ens en rèiem. Tenia un cinturó que la Sibella duia gravada amb lletres finíssimes, gairebé invisibles, una inscripció que deia: mi casa es mi mundo. En aquell temps les coses eren així. En castellà, si us plau, i per força. Joan Rosàs. És un fragment del llibre que us he portat avui. Paret mestra, recreació a la cuina vella. Un llibre que a partir d'unes reformes a la casa pairal, aquest és el punt de partida d'aquesta història. Bé, i de banda sonora, què he escollit avui? Doncs mireu, he estat dubtant, de portar-vos... És que tenia diverses, diferents possibilitats, però al final m'he quedat amb aquesta. De Ricard Lamote de Grignon. Aquesta, la Simfonia Catalana. Una obra que no parla d'una història concreta, sinó que vol expressar musicalment l'esperit de Catalunya, el paisatge, la sensibilitat popular, el caràcter col·lectiu català. El mateix compositor deia, aquesta, parlant de la seva obra, d'aquesta Simfonia Catalana, deia: és una obra d'arquitectura clàssica, però amb un contingut netament romàntic. I què volia dir? Doncs que tenia forma de gran sinfonia, de quatre moviments, però que alhora era molt lírica, molt expressiva. I aquí la part catalana prové de les melodies, aquesta sinfonia catalana, inspirades en la música popular del nostre país, harmonies que recorden modes tradicionals i també un color orquestral molt mediterrani. És com si tota la sinfonia acabés desembocant en una afirmació de la identitat catalana i de com som els catalans i les catalanes. I he pensat que és una bona manera, és una bona banda sonora per aquest llibre, per aquesta Paret mestra de Joan Rosàs.

Doncs aquest era el primer moviment, el Moderato, de la Simfonia Catalana del compositor Ricard Lamote de Grignon, i que nosaltres sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota la direcció de Salvador Brotons. I avui, com a souvenir, Mestre de Senys. Sí, té a veure amb la parada d'avui. Té a veure amb aquest llibre Paret Mestre. Mireu, hi ha un fragment de llibre que parla d'aquest ofici tradicional encarregat de fondre, afinar, reparar i instal·lar les campanes, anomenades també senys en català antic. I un mestre de senys, doncs què era? Doncs a l'edat mitjana i a l'època moderna eren els artesans que treballaven el bronze, el coure i que s'agrupaven en gremis, com la confraria de Sant Eloi, al costat dels ferrers. Eren figures altament especialitzades i s'encarregaven de tot el procés, des de la construcció dels motlles de fang, de la campana, fins a la fosa i l'afinació del so, i també de crear els seus accessoris i els metalls i els ferros de subjecció. A Catalunya existeixen registres històrics que documenten l'activitat de mestres de seny, de senys, en plural, des del segle XIV, responsables de les campanes de catedrals i esglésies històriques. Seny, en català, què us he de dir? Vol dir, és una paraula que vol dir prudència, sentit comú, actuar amb el cap, equilibri, moderació. Per tant, un mestre de seny seria algú considerat molt savi i amb molt bon criteri. I per què us ho dic, això? Doncs perquè aquesta paraula també apareix, aquest ofici, en aquest llibre, en aquesta Paret Mestre. Quan parla de les campanes, això al principi del llibre, i he pensat que és un bon souvenir per portar avui. I diu així: la campana, en aquells temps, no eren pròpiament un objecte. Totes tenien el seu nom, i algunes renom i tot. Per això la gent les coneixia. Solien portar-lo escrit en relleu en el bronze, justament amb totes altres informacions: qui l'havia encarregada, qui era el mestre de senys, que la va fer, l'any de la fosa, fins i tot alguna fórmula de devoció o de conjur. Les campanes dels nostres pobles, més pràctiques que clàssiques, solien dur inscrites sentències com ara aquesta, que apareixia sovint. Estava escrita en llatí, us ho tradueixo en català. Deia: crido els vius, planyo els morts, celebro les festes, desfaig els llamps. Sí, perquè les campanes tocaven a casaments, a bateig, a morts, a oració, a temps, a festa, a sometent, a tot allò que convocava una comunitat humana, a tot el que fa que un poble sigui més que una suma de persones, com us deia abans. I les persones, en sentir aquestes campanes, aquests senys, sabien que ser persona és més que viure, diu Joan Rosàs. I seguiria explicant-vos moltes coses de les campanes, dels artesans de les campanes, de com eren tractats quan arribaven als pobles, etc, etc. Però per això, estimats i estimades, doncs res, us proposo que us podeu llegir aquest llibre. I si no, doncs un altre dia en parlem. En tot cas, de fons, mireu, de fons he tornat a escollir música de Ricard Lamote de Grignon. En aquest cas, és una sardana que porta per títol El Mas. I tanquem el cercle amb aquesta música. I tornem dilluns, que tot i que a Barcelona és festa i en alguns pobles i en algunes ciutats també, al Gran Tour no tenim festa. Tornarem puntuals a la nostra cita a les 7 de la tarda, com sempre, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des de Budapest, Don Giovanni, obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, que retrata la figura del mític cavaller llibertí. Interpreta el baríton tirolès André Schön sota la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Budapest per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa. Un concert que ho estarà ple de música, de compositors hongaresos. Dos, Ernő Dohnányi i Béla Bartók, que van ser companys d'estudis. Del primer, d'Ernő Dohnányi, en sentirem el concert per a piano número 2 i del segon, de Béla Bartók, la suite de danses número de catàleg 77 i la cantata profana número de catàleg 94. És el contingut d'aquest concert en què hi sentirem el pianista Fulop Ranki, sota la direcció de Janos Kovacs. Amb la Simfònica de la Ràdio Hongaresa van fer concert el febrer del 2025 i el va gravar la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals. És la gravació que us presentem avui i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Ernő Dohnányi va néixer l'any 1877 a Bratislava, actualment a Eslovàquia. Johannes Brahms, quan Dohnányi era molt jove, va tenir ocasió de sentir la primera obra que havia compost, un quintet amb piano, i Brahms la va promoure a Viena. Dohnányi es va dedicar especialment a la direcció d'orquestra i d'aquesta manera va promoure ell, en aquells anys, la música del vell amic Béla Bartók. I Ernő Dohnányi, per acabar de situar, és la avi del director d'orquestra Christoph von Dohnányi, que va morir als 95 anys el setembre del 2025. Ernő Dohnányi és el primer compositor hongarès d'aquest concert d'avui. D'ell us n'oferim el concert per a piano número 2 en si menor, opus 42. El que ara hi interpreta Fulop Ranki, un pianista jove nascut a Budapest l'any 1995. És el fill de Dezső Ranki. El sentim amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Janos Kovacs.

Fülöp Ránki és un pianista molt jove nascut a Budapest l'any 1995, un pianista que va estudiar a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest, on som avui, de fet, amb la gravació de la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals del febrer del 2025 que us oferim. Fülöp Ránki ha actuat sovint amb els seus pares, Edith Klukon i Dezso Ránki, que és considerat un dels millors pianistes hongaresos. És nascut l'any 1951. I avui el fill, Fülöp Ránki, és qui ha interpretat per començar el concert aquest segon concert per a piano en si menor opus 42 d'Ernő Dohnányi, el compositor nascut el 1878 i que va morir l'any 1960, company d'estudis de Béla Bartók, de qui ara fora de programa Fülöp Ránki n'interpreta tres cançons populars hongareses del districte de Zsík. Així, amb Béla Bartók i Fülöp Ránki, continua aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Els aplaudiments rítmics que hem sentit abans, després que Fulop Ranki interpretés la primera obra del programa, el concert per a piano número 2 d'Erno Donagni, doncs portaien, desembocaien a que hi hagués més música a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest. I per això, fora de programa, Fulop Ranki ara hi ha interpretat tot sol tres cançons populars hongareses del districte de Zik, música de Béla Bartók, que havia estat company d'estudis d'Erno Donagni. Es portaien pocs anys. Donagni havia nascut el 1877, Béla Bartók el 1881. I després d'això, després que Fulop Ranki interpretés aquestes tres cançons, el concert hi va continuar amb la música de Béla Bartók, amb música orquestral, perquè en aquest moment hem d'imaginar Fulop Ranki desapareixent de l'escenari per donar pas a l'orquestra tota sola, que de moment interpreta la suite de danses número de catàleg 77 de Béla Bartók, música composta l'any 1923. La versió és de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa, dirigix Janos Kovács.

Música de Béla Bartók composta l'any 1923, una obra per a orquestra de la qual Béla Bartók mateix en va fer una versió per a piano. Era la suite de danses número de catàleg 77 i la versió ha estat a càrrec de la Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Janos Kovács. Els tornarem a sentir, però ara amb les veus solistes d'Itzvan Hovár, tenor, i Miklós Sebestyén, baix, i el cor de la Ràdio Hongaresa, perquè també de Béla Bartók sentirem la cantata profana número de catàleg 94, una obra de l'any 1930 estrenada a Londres, una obra que havia de ser la primera part d'una obra més gran. Les fonts d'on apareix la cantata són els cants de Nadal romanesos que Bartók va recollir l'any 1914, va transcriure per a piano l'any següent i que va reescriure i va traduir a l'hongarès ell mateix, sovint llegendes de caràcter fantàstic. La història, per exemple, dels nou fills d'un home gran, tots ells excel·lents caçadors i convertits en cèrvols que vaguen pel bosc, lluny de casa, davant de la desesperació del pare. Això ho sentirem en aquesta cantata profana, aquesta última obra del concert d'avui, un concert amb música d'Ernő Dohnányi i de Béla Bartók, dos compositors que van ser companys d'estudis. De Béla Bartók, la cantata profana, en les veus d'Isván Horváth, tenor, i Miklós Sebestyén, el cor de la Ràdio Hongaresa i la Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Janos Kovács.

Aquesta era la Sinfonia Praga de Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia número 38, el Köchel 504 en versió de l'Orquestra Mozart dirigida per Claudio Abbado.

0: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Alemany Jazz Bàltica 2025, aquest dissabte, actuació de la banda de la saxofonista francesa Céline Bonacina, presentant el seu projecte Jump, al costat de Julien Caetano al piano, Chris Jennings al baix i Stéphane Gallant a la bateria.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
2: Bona nit. Avui recuperarem les gravacions que el trompetista polonès Tomasz Stanko havia fet amb el New York Quartet, una banda que va crear la segona dècada del nostre segle amb tres músics de la nova escena novaiorquesa: el pianista David Virelles, el baixista Ruben Rogers i el bateria Gerald Cleaver. Amb ells va gravar el 2017 el que acabaria sent el seu últim àlbum d'estudi, December Avenue, que és el treball amb el qual us proposo avui de començar. Benvinguts.

Balada en l'esperit melancòlic de la música del trompetista polonès Tomasz Stanko. El músic reunia en aquest quartet novaiorquès el baixista originari de les Illes Verges Ruben Rogers, el pianista cubà David Virelles i el bateria de Detroit Gerald Cleaver, proposant-los de desplegar les seves personalitats musicals a partir de melodies originals com aquesta altra, Young Girl in Flower.

Young Girl in Flower del trompetista Thomas Stanko. Després d'una intensíssima carrera internacional de més de 4 dècades, vinculada sobretot a l'escena escandinava, la primera dècada del segle XXI, Stanko es va establir a Nova York, la ciutat dels seus herois de Monk, Miles, Coltrane, i va crear el quartet que estem sentint a la sessió d'avui, una banda amb la qual es presentava el 2012 amb un treball de record a la poetessa polonesa Wisława Szymborska, que havia mort just aquell any.

Wisława és la dedicatòria a l'escriptora polonesa Wisława Szymborska, creada per Thomas Stanko des de Nova York. Stanko li volia agrair l'impuls que les seves paraules havien donat a les seves idees musicals. Els poemes que Szymborska li havia deixat llegir, una sèrie de poemes nous, als quals Stanko va respondre amb un seguit d'improvisacions, de les quals neixen aquests temes desplegats en quartet amb el baixista Thomas Morgan, el bateria Gerald Cleaver i el pianista David Virelles.

Microcosmos i metafísica, els poemes de Wisława Szymborska convertits en música per Tomasz Stanko i el seu New York Quartet. El poema que ens porta fins al final de la sessió és La història d'abril. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir la suite per orquestra número 1, número de catàleg 1066 de Johann Sebastian Bach, interpretada per l'Orquestra Barroca de Freiburg, dirigida per Gottfried von der Goltz.

0: L'Orquestra Barroca de Freiburg, dirigida per Gottfried von der Goltz, era l'intèrpret d'aquesta suite per orquestra número 1, número de catàleg 1066, de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuant amb la nostra programació, sentirem la interpretació que el flautista Jean-Pierre Rampal i el pianista John Steele Ritter fan de la sonata per a flauta i piano catalogada amb el número 306 de Bohuslav Martinů.

0: Aquesta era la sonata per a flauta i piano, número de catàleg 306 de Bohuslav Martinu, i l'hem sentit interpretada per Jean-Pierre Rampal i John Steele Ritter.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb la serenata número 2 en la major, opus 16, de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Acabem de sentir la serenata número 2 en la major, opus 16, de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Camille Saint-Saëns és l'autor de la fantasia per a violí i arpa en la major, opus 124, que sentirem a continuació, interpretada per Renaud Capuçon, al violí, i Marie-Pierre Lenglamé, a l'arpa.

0: El violinista Renaud Capuçon i l'arpista Marie-Pierre Langlamé interpretaven la fantasia per a violí i arpa en la major opus 124 de Camille Saint-Saëns.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara ens acompanyarà una de les sonates prussianes de Carl Philipp Emanuel Bach. La pianista Susan Alexander Max ens oferirà la sonata en la major Wodkin 48, número 6.

Acabem de sentir una de les sonates prussianes per teclat de Carl Philipp Emanuel Bach. Concretament, era la sonata en la major, Wodkin 48 número 6, en la versió de la pianista Susan Alexander Max.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A la nostra sintonia us acompanyarem durant els següents minuts amb la música de Mozart, amb el seu concert per a piano i orquestra número 21, escrit en la tonalitat de Do major, el concert Kegel 467, que interpreten en aquesta versió la pianista Alicia de la Rocha i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per Colin Davis.